Ràdio Marina, sempre al teu costat. I wanna dance with my baby.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Comença xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Moment xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
4: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
2: Entrades a antrapolis.com.
5: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
7: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
8: Recordem que, el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
9: Comença xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
10: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
11: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
5: Matí 360.
6: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
7: Recordem que, el Mar i Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mar i Murtríssim.
8: Comença xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
9: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
10: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Dues taules rodones sobre els nous models de conservació i la convivència amb el llop. Enguany, el festival incorpora activitats a l'estany de Sils i tancarà amb una proposta musical i familiar. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania davant la pèrdua de biodiversitat i fomentar la implicació en la seva conservació. Informació d'àmbit general. El govern espanyol ha autoritzat que el vaixell afectat pel brot d'antivirus faci escala a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. L'embarcació es troba actualment a Cap Verd i es preveu que arribi en uns 3 dies. Abans s'evacuaran els passatgers afectats pel brot. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està analitzant la situació per determinar quines persones necessiten atenció urgent. I Catalunya manté 101 platges amb bandera blava aquest 2026 i suma un total de 24 ports distingits un mes que l'any passat. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis entre les platges guardonades i a diverses del litoral de la Selva i el Maresme, com les de Tossa, Blanes, Lloret, Malgrat, Pineda i Calella. A més, enguany s'han reconegut per primera vegada 15 centres d'educació ambiental amb el distintiu Centre Blau. Vuit i 11 minuts al matí és moment de la previsió meteorològica per aquest dimecres. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui serà un dia amb cel poc ennuvolat, però fins a migdia. A partir d'aleshores, la nuvolositat creixerà i pot deixar alguns ruixats puntuals. Temperatures màximes avui que es mantenen en valors entre els 20 i 21 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, al nostre portal de continguts digitals, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. 8 i 12 minuts, fem un repàs a la mobilitat.

Pel que fa a la mobilitat en vehicle privat, de moment el Servei Català de Trànsit està informant de problemes amb la notificació d'incidències. Es pot seguir per això l'evolució del trànsit en diversos punts conflictius a través del seu compte de Twitter, o l'antiga Twitter, vaja, a la xarxa social X. De moment no es registren problemes significatius a la xarxa viària del territori. També pel que fa a Rodalies, hi ha un avís del Servei de Rodalies amb el canvi d'horaris, la reprogramació de trens a les línies RG1, R2 Nord i R11 per uns treballs que es fan entre les estacions de Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, a les comarques gironines. Aquests treballs afecten a la reprogramació de trens de tota la línia. Seguim al Matí 360 de Ràdio Marina i ara ens quedem amb el so del mestre Eric Clapton.

0: Matí 360.
1: Seguim, 8 del matí, 22 minuts. Ara fem un cop d'ull algunes de les propostes de l'agenda d'activitats i destaquem el cicle de concerts musical Esperança tots els dijous al mes de maig a partir de les 10 del vespre a la Capella de l'Esperança. Parlem de Blanes, la Capella de l'Esperança de Blanes. També a Blanes tenim aquest proper dissabte la celebració del Dia Internacional de la Dansa entre les 5 de la tarda i les 9 del vespre a l'Avinguda Joan Carles I. I aquest proper diumenge hi ha la 34a edició de la Ruta de les Ermites a partir de les 9 del matí amb sortida de el Passeig de Mar amb tres distàncies diferents. A Lloret continuen celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins al 31 de maig i participen 18 establiments diferents i també l'escola d'hostaleria del municipi. I aquest proper cap de setmana, 9 i 10 de maig, hi ha la Feria d'Abril al pàrquing de les pistes de pàdel des del migdia i fins la nit el dissabte. El dissabte serà a horari de migdia fins a nit i el diumenge fins a les 7 del vespre. També destaquem a Malgrat de Mar la presentació del llibre Zenòbia, Camprubí i els secrets de Cala Montjoi. Serà el dissabte a partir de les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal. Tenim algunes activitats més per destacar. Per exemple, a Vidreres, el proper dissabte, hi ha la cursa i jornada solidària Enfila't, amb dues distàncies de 5 i 10 quilòmetres. La recaptació es destina al benestar de les famílies amb infants hospitalitzats.

0: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
4: Matí 360, l'entrevista del dia.

0: Cuidar una persona amb Alzheimer o altres demències sovint implica un desgast emocional i físic molt important i no sempre en té el suport necessari. Per donar resposta a aquesta realitat, aquest mes s'ha començat a desplegar a la Selva el programa d'acompanyament psicològic per a familiars cuidadors impulsat per la Fundació AVA, una iniciativa que ja funciona al Maresme. Avui parlem amb la psicòloga Núria Llagostera de la Fundació de Salut Maresme i Selva i AVA per entendre millor com afecta aquesta situació als cuidadors i quines eines se'ls ofereixen per afrontar el dia a dia. Núria, bon dia, benvinguda al Matí 360 de Ràdio Marina.
1: Hola, molt bon dia i moltes gràcies per aquest espai.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres. Per començar, en què consisteix exactament aquest programa d'acompanyament psicològic per familiars de persones amb demència i a qui s'adreça exactament?
1: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per a ells i elles. S'ha de pensar que el familiar va canviant de comportament, deixa de tenir habilitats i això sovint costa de saber com acompanyar-ho de la millor manera. Mm. Aleshores, també oferim grups de suport on les famílies es troben un cop al mes i es tracta d'algun tema d'interès per totes elles relacionades doncs, amb la cura, amb els recursos de la zona, amb el recolzament pròpiament que dona el grup. Aquest programa s'adreça doncs, principalment a aquestes famílies que tenen algun familiar malalt d'Alzheimer o qualsevol altra demència.
0: Quina necessitat heu detectat que per tant ha portat a impulsar aquest programa d'acompanyament psicològic concretament a la Selva?
1: Doncs mira, ja encara no, que no es pot vincular forçosament, no? Quan una persona envelleix tindrà demència, sí que podem preveure que l'envelliment de la població general farà que en unes properes dècades hi hagi un percentatge de la població major de 70 anys que pateixi una demència, no? Aleshores, sorgeix de respondre a una realitat clara. Aquests familiars cuidadors són un col·lectiu que molt vulnerable, que necessita suport psicològic específic per poder sostenir la cura sense deteriorar la seva pròpia salut mental, no? I, de fet, la Fundació de Salut de Maresme i la Selva ja du a terme aquest programa des del 2015 a la zona del Maresme i els familiars que hem atès any rere any confirmant aquesta necessitat, no? Mm. Aquest any hem pogut tenir l'oportunitat d'ampliar aquest programa a la zona de la Selva Marítima doncs per aquells familiars que resideixen en aquesta zona.
0: Clar, sovint s'ha posat històricament, no?, el focus en la persona malalta, però fins a quin punt cuidar d'una persona amb demència pot afectar la salut mental o fins i tot física, no?, de la persona que cuida?
1: Sí, sovint la càrrega emocional és molt intensa i sobretot és perquè és molt sostinguda en el temps. No només és una qüestió de física, sinó de desgast psicològic, no? Que pot ser molt, molt profund, perquè es poden trobar amb dificultats, no, molt habitual, com és la sobrecàrrega, que és la cura contínua, la vigilància constant, especialment en fases més avançades, genera fatiga, irritabilitat, una sensació de no poder desconnectar mai, aquest dol anticipat, no?, de que la persona encara hi és físicament però canvia tant cognitivament i emocionalment que és com una pèrdua progressiva. També contínuament tenen, sovint tenen sentiments de culpa per cansar-se, per frustrar-se, no?, o per tenir algun temps propi per ells mateixos. I també, sobretot, apareix la culpa quan s'han de prendre decisions difícils, no?, com institucionalitzar la persona, temes legals... Mm-hmm. De vegades comporta molt l'aïllament social, estan curant, estan fent cura del seu familiar i aleshores això ho han de reduir del temps per les seves pròpies amistats, a l'oci, vida social, no? I això pues, comporta ansietat. La incertesa també de com evolucionarà la malaltia genera una preocupació constant i això pues, fa un desgast molt important psicològicament.
0: Mm-hmm. Núria, sovint aquestes persones no es defineixen com a cuidadors, no? Això pot ser que dificulti que acabin demanant ajuda?
1: Sí. Sí, sí, la veritat és que això que comentes passa molt sovint perquè moltes persones no es veuen a si mateixes com a cuidadores. Ho viuen més com des d'una responsabilitat familiar, no?
0: L'obligació.
1: Sovint et diuen, sí, soc la filla, soc la seva parella, soc el germà o germana, i entenen què és el que toca fer, no? Per això costa tant posar el nom de cuidador. Això també és, en certa manera, és normal, perquè el procés d'una demència és molt progressiva i s'hi van adaptant sense donar-se'n compte, no? També l'altra banda, culturalment ho tenim molt arrelat, no? La idea de que cuidar la família és una obligació i no és un rol específic. I, esclar, quan menys es donen compte de que són cuidadors i sovint no demanen ajuda, i arribant potser una mica massa tard en els recursos, acumulant desgast físic i emocional.
0: Mm. I què us trobeu quan parleu amb famílies cuidadors? En quin punt acostumen a arribar als vostres grups?
1: Doncs també depèn molt. Ens trobem moltes situacions diferents, no? Però perquè depèn molt de com sigui la persona i de com hagi afrontat la situació, de si han tingut recolzament social o la xarxa familiar ha estat també acompanyant aquest procés, no? Però també hi ha qüestions que són bastant recurrents i sobretot molt humans, no? No és tant una casuística puntual, sinó que és un patró bastant clar de vivències que són molt compartides, el que dèiem abans, la càrrega emocional, la soledat, l'aïllament, la culpa, el no saber, no? Què passarà davant de la malaltia, i aquesta necessitat d'acompanyament i de reconeixement al final de que són cuidadors.
0: Mm. Es pot prevenir el desgast emocional que pateix una persona cuidadora?
1: Cada vegada es pot prevenir més, perquè cada vegada es té més en compte en qualsevol àrea de la salut primària, no? Des dels CAPs, els metges de família, els treballadors socials detecten casos, i de fet el punt clau és el treball en xarxa que podem fer tots els professionals que ens dediquem a les persones grans i a la salut, no? Des de la corporació, els ens públics, els serveis de gent gran com Casals, és bàsic que puguem fer aquest treball en xarxa, detectar aquests casos i poder fer la derivació adient en els diferents serveis que existeix.
0: S'entén també, per altra banda, no sé si estic en el cert, no? Però que no és el mateix el tipus d'acompanyament que s'ofereix a un cuidador a una persona que està en un estat inicial de la malaltia de demència que sigui, uh-huh, que a una altra, no? Que està en un estat més avançat.
1: Clar, no tindria gaire sentit oferir les eines amb una persona que està a l'inici, no? Com una fase avançada, no? Perquè tant les necessitats del malalt com del cuidador són diferents, no? Per exemple, a una fase més inicial, l'objectiu principal de l'orientació psicològica seria que el cuidador entengués la malaltia i es pogués adaptar, entengués que és una demència, com pot evolucionar, saber què és lo normal dins de la malaltia, no? Estratègies de comunicació, perquè en comencen a haver-hi falles en aquest sentit, respectant el temps de resposta del seu familiar. Un punt que ens trobem clau és evitar la sobreprotecció, no? Tendim a sobreprotegir el nostre familiar, com és normal, però deixar que la persona faci el màxim possible per si sola, el màxim temps possible, això pues, anirà bé a llarg plaç, no? Començar a planificar el futur, decisions legals, sanitàries, i el suport emocional inicial pues, és important. En una fase... Sí, sí. En una fase sí. més avançada, per exemple, doncs, seria poder gestionar, ajudar el cuidador a gestionar conductes difícils, no? Perquè de vegades fan canvis cognitius, conductuals, disculpa, no? I de vegades pues, hi ha situacions d'agressivitat, d'agitació, de desorientació, no? Com ajudar a estructurar les rutines estructurades, adaptar l'entorn, la casa, i de cara al cuidador, sobretot, que ells puguin tenir un moment per a ells per cuidar-se, no?
0: I l'acceptació, no? També s'ha de treballar.
1: Clar. L'acceptació, sobretot, bueno, es treballa amb tots els processos de la malaltia, però l'acceptació i la gestió, sobretot, del final de vida, no? Ho treballem molt a la fase més greu de la malaltia, on preparem al cuidador, no? Per la fase final, també per veure com... Veiem que la persona està molt deteriorada, aleshores ajudem a les eines del cuidador, serien les cures bàsiques d'aquesta persona, les mobilitzacions, l'alimentació. Sovint trobem pacients que hi ha una comunicació no verbal, no? I treballar aquest dol anticipat i l'acceptació d'aquest procés, no?
0: El focus, evidentment, està posat en les persones cuidadores, però al final aquest tipus d'acompanyament que feu també acaba repercutint d'una manera o altra en la qualitat de vida de la persona malalta, no? De la persona que pateix demència.
1: Sí, esclar. La millora de qualitat de vida és per les dues parts. L'objectiu és òbviament, donar-li aquesta orientació psicològica al cuidador, però donant-li eines, donant-li maneres de gestionar aquests moments, farem que aquest cuidador o que aquesta persona entengui o se senti més capaç, que et senti més control davant de la situació, no? Se sentim més segurs, i quan més segurs ens sentim en aquesta i en qualsevol altra situació, fem sentir que podem sostenir aquesta situació, i això repercuteix directament en les dues persones.
0: Doncs hem parlat avui al Matí 360 del programa d'acompanyament psicològic per a famílies cuidadors, impulsat per la Fundació AVA. Núria Llagostera, psicòloga, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos i posar una mica més de llum a aquesta qüestió. No sempre fàcil i amb molts matisos, moltes vegades, que fa que s'entenguin sempre molt millor. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
2: Matí 360.

0: Arribem a 3:15 del matí, sonava la música de Bruno Mars amb una de les seves darreres propostes, a Just Might, i això que estem escoltant és Figa Flowers, amb un tema també de fa un parell d'anys. Quatre quisos. Sempre en bona companyia. I arriba el moment de fer un cop d'ull a les portades dels diaris amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Moment, sí, d'anar al quiosc i conèixer quins són els titulars més destacats que podem trobar a les portades dels diaris. Comencem amb el diari de Girona on hi llegim titulars com, per exemple, que l'economia gironina suma 12.000 llocs de treball a l'abril. L'atur cau un 3,78% i deixa la província, diuen, per sota dels 27.000 desocupats. També, en portada, hi trobem recuperar les depuradores pels anys del temporal Harry costa 4 milions. Si fem un cop d'ull a la portada del Punt Avui, trobem que el tema del dia diu trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient. I també entrevista avui a Laura Sagnier, investigadora, que diu les dones s'arrisquen a carregar una llosa que les acaba esclafant. Passem a La Vanguardia i la seva portada. Titulars, d'una banda, Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria, i de l'altra, llum verda, aquel creuer de l'antivirus recalí a les Canàries. Passem ara al periòdico. Barcelona, diuen, rebrà el papa amb una trobada massiva a Montjuïc, i també la fiscalia no té cap dubte del maltractament al nadó de 6 setmanes. Acabem la ronda amb el diari Ara i la seva portada. Sacsejada a Indra, titulen, el segon accionista surt de l'empresa de defensa, i en clau internacional, els Estats Units diuen que mantenen l'alto al foc, però l'Iran ataca els Emirats. Aquests són alguns dels titulars que podem trobar a les principals portades dels diaris d'avui dimecres 6 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: 2 minuts per sobre de 9:15 del matí.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
4: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
5: Tranquil·la, no pateixis. Ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle. Atenció professional i de confiança al teu domicili.
6: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
7: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família, sempre acabem allà mateix.
8: És que la seva cuina enganxa.
9: Restaurant Camiral de Tordera, quan un descobriment es converteix en tradició.
7: Aquest divendres, com sempre,
8: reserva feta.
7: Restaurant Camiral, el mateix Camiral de Tordera, número 146.
10: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: gaudint d'un dels temes clàssics mítics de Cher, de Shop Shop Song, també tema de pel·lícula. 8 minuts i les 9. Arriba, com cada dimecres, en Josep Borrell amb el seu espai en clau d'opinió, La nova normalitat. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. Aquest cap de setmana ha esclatat un nou vell tema, el de la seguretat als nostres carrers. Feia dies que no hi havia una onada d'atacs amb arma blanca ni incidents que afectessin de tal manera l'ordre públic i la sensació de seguretat en la que més o menys vivim. Per no dir que els dos assassinats que hi ha hagut ens situen en un nivell emocional de molta sensibilitat, perquè no estem acostumats a aquests fets. A més, també cal destacar que en el tema de la inseguretat ja no es vincula a nivell mediàtic només a les drogues, als gàngsters i a les bandes urbanes. Aquest cop també s'hi ha barrejat, s'hi ha involucrat el factor religiós, fet que acosta els incidents a una narrativa d'ultradreta molt perillosa que fa temps que s'està esperant per poder dir allò de «Ho veieu? Ja us ho dèiem». I aquí ve on ja no sé què pensar. Perquè han esclatat aquests incidents de forma tan abrupta just aquest cap de setmana? Perquè els mitjans hi han tingut tant d'interès? Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar. Perquè si no és així, i la nova normalitat que ens espera és així de violenta, val més que comencem a comprar ciris per anar portant el vilà.
0: Gràcies, Josep. Fins la setmana vinent. 6 minuts i les 9, moment de fer un cop d'ull, actualitzar la mobilitat al territori. De moment, el Servei Català de Trànsit informa de 5 quilòmetres de circulació amb congestió a la C32, autopista del Maresme, a l'alçada d'Alella, en sentit Barcelona. També tenim complicacions una mica més endavant a la C31, de fet a Badalona, 2 quilòmetres també en un altre punt de circulació amb congestió, amb retencions, en sentit també Barcelona. I els punts conflictius cada dia a l'entrada de l'àrea metropolitana de Barcelona venint des de la Selva i el Maresme, com són les rondes de Barcelona i també el nus de la Trinitat. Pel que fa a Rodalies, Rodalies de Catalunya informa d'un canvi de les freqüències de pas de les línies R11, RG1 i R2 Nord. Totes tres línies connecten les comarques de Girona amb Barcelona, per l'interior en el cas de l'R11 i l'R2 Nord, i l'RG1 pel Maresme. Per unes obres que es fan entre les estacions de Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. Això és a partir d'aquesta setmana. Per tant, s'han de consultar els nous horaris al web de Rodalies de Catalunya. Tenim 5 minuts escassos per repassar les informacions que us hem avançat a primera hora del matí d'aquest dimecres 6 de maig. Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular. Els implicats han estat traslladats a la comissaria de Mataró, mentre que la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. L'actuació ha comptat amb la participació de la policia local, Policia Nacional, Guàrdia Civil i també Inspecció de Treball. Més qüestions. Un total de 255 joves ucraïnesos passen aquests dies unes vacances a Lloret de Mar dins el projecte Vacances per la Pau, impulsat per Sor Lucía Caram. Són adolescents afectats per la guerra que durant 10 dies participen en activitats culturals i lúdiques arreu de Catalunya. Aquest dimarts han estat rebuts al Palau de la Generalitat, on el president Salvador Illa els ha traslladat el suport del país i els ha animat a mantenir l'esperança. El programa inclou visites a diversos punts d'interès i forma part d'una iniciativa solidària que aquest any arriba a la tercera edició. Tenim altres qüestions per explicar-vos aquest dimecres 6 de maig.

0: Blanes s'impulsa aquest dissabte la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. La iniciativa, organitzada pel Departament de Joventut a través de l'Espai Jove 9-4, vol sensibilitzar i actuar contra el bullying, coincidint amb la commemoració recent del Dia Internacional contra aquesta problemàtica. La proposta inclou un col·loqui amb testimonis i professionals on participaran joves que han patit assetjament, famílies, entitats de suport i una orientadora educativa del municipi. Durant la tarda s'habilitarà un punt d'informació amb recursos per joves i famílies i es farà un mural col·lectiu com a eina d'expressió i denúncia. La jornada es completarà amb música en directe amb el concert No Estamos Solos i actuacions d'artistes emergents vinculats a la nau 4. Les activitats es faran a la plaça dels Països Catalans amb l'alternativa a l'interior en cas de pluja. I Riudarenes acollirà el 16 de maig la quarta edició del Festinat, un festival dedicat a la natura que posarà el focus en les espècies amenaçades a Catalunya. La jornada, que es farà a Can Moragues, coincidint amb el Dia Mundial de les Espècies en Perill d'Extinció, reunirà prop de 500 participants i més de 35 entitats ambientals. El programa inclou més de 50 activitats, com tallers, sortides al camp, xerrades i propostes de ciència ciutadana. També s'han previst dues taules rodones sobre els nous models de conservació i la convivència amb el llop. Enguany, el festival incorporar activitats a l'estany de Sils i tancarà amb una proposta musical i familiar. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania davant la pèrdua de biodiversitat i fomentar la implicació en la seva conservació. Minut i mig i les 9 del matí, un parell de punts a l'àmbit general. El govern espanyol ha autoritzat que el vaixell afectat pel brot d'antivirus faci escala a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. L'embarcació es troba actualment a Cap Verd i es preveu que arribi en uns 3 dies. Abans s'evacuaran els passatgers afectats pel brot. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està analitzant la situació per determinar quines persones necessiten atenció urgent. I Catalunya manté sent una platja amb bandera blava aquest 2026 i suma un total de 24 ports distingits, un més que l'any passat. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis. Entre les platges guardonades hi ha diverses del litoral de la Selva i el Maresme, com les de Tossa, Blanes, Lloret, Malgrat, Pineda i Calella. A més, enguany s'han reconegut per primera vegada 15 centres d'educació ambiental amb el distintiu Centre Blau. Acabarem amb la previsió del temps per aquest dimecres. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que aquest dimecres serà un dia amb cel poc ennuvolat, però fins a migdia. A partir de les hores, la nuvolositat creixerà i pot deixar alguns ruixats puntuals. Les temperatures màximes avui, entre 20 i 21 graus, a les hores centrals del dia. Més informació, més notícies a marina360.cat, al nostre portal de continguts digitals, també cada hora als serveis informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

0: Montserrat Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Gris, està la cosa, de moment. Això que deies a partir del migdia. Almenys aquí al darrere dels... Ai, al darrere no, aquí... Davant de la nostra emissora, el que tenim ara és un dia gris.
0: Sí, però això va alternant, eh? Durant el matí pot anar variant. Aleshores, a partir del migdia, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, això és molt important dir-ho, perquè nosaltres no som meteoròlegs,
1: no.
0: Som només la veu, sí. L'altaveu. Sí. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya...
1: Que quedi clar, eh?
0: Que quedi clar, que després ens diuen és que heu dit que plourà i no plou. Senyors...
1: No. Nosaltres no.
0: En fi, escolta... És molt molest quan estàs parlant per la ràdio i t'està picant el nas, eh?
1: Ah, sí?
0: I no saps què fer per no parar de parlar.
1: Però hi ha coses que no tens per què explicar, perquè com que no som televisió, la gent no hauria de saber-ho, però tu ets així.
0: Estaves dient les notícies... Bueno, escolta, sóc transparent.
1: Sí.
0: Què vols que et digui? Mira, si m'estava picant el nas, estava dient les notícies i me picava molt el nas.
1: Ja veia ja que feies coses estranyes, i que fa aquest altre costat.
0: Li ha entrat un telele, no? Un telele.
1: Va, que comencem avui. No tenim una notícia musical, sinó que en tenim dues.
0: Ah, sí?
1: Dues notícies musicals. Sí, la primera de totes. Ostres, important, i és que aquest divendres es posen a la venda més entrades, com si ja fossin poques les que s'han posat a la venda, de Bad Bunny, per tots aquells que s'hagin quedat sense entrades. Hem de recordar que fa 12 concerts, eh? 12 concerts.
0: Jo no entendré mai, com Bad Bunny fa 12 i omple 12 concerts i l'últim de la fila 2.
1: No, perquè
0: no ho entenc.
1: Jo crec que l'último de la fila ha triat, de moment s'ho està prenent en calma.
0: Vull pensar que aquesta és la raó.
1: Home, esclar. Sí. Hem de recordar que va vendre 600.000 entrades només en un dia, que estem parlant de concerts que es faran. Per exemple, a Madrid, doncs mira, el dia 30 i 31 al Metropolità, i a més de maig, a més, el dia 2, el dia 3, el dia 6, 7, 10, 11 i 14, no, i també 15 de juny. Aquí a Barcelona, el 22 i el 23 de maig a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, vull dir, 600.000 entrades en un dia, això vol dir que la febre Bad Bunny ha arrelat i de quina manera, eh? I de quina manera.
0: Doncs aquests 12 són arreu de tot l'estat espanyol.
1: Sí. Ah, 10 a Madrid, 10 a Madrid,
0: 10
1: 2
0: a, Madrid.
1: A Barcelona. Sí, és increïble, la febre d'aquest home. Doncs bé, per qui estigui interessat, no crec que siguin barates, però a partir d'aquest divendres es posen a la venda noves entrades per algun d'aquests concerts. Així que esteu atents, si esteu realment interessats en veure doncs, aquest fenomen, perquè, a veure, es tracta d'un fenomen. Jo...
0: Vas llegir la notícia, no?, de que hi havia unes noies que havien comprat entrades per un concert de Bumbo
1: sí.
0: Ai,
1: senyor.
0: I la rèplica de Bumbo la vas veure?
1: No.
0: Deia, no li penso tornar els diners.
1: Si no, informa't bé. Home, que Bad Bunny...
0: I Bumburi no
1: s'escriu igual, no és el mateix. Va, aquesta era la primera de les dues notícies. La segona és que, fa poques hores, els incombustibles, perquè això també sí que hem de dir que Déu-n'hi-do, de Rolling Stones van presentar doncs, a un hotel de Nova York el seu nou disc que es presentarà, doncs mira, el 10 de juliol, amb 15 dies, 3 setmanes pràcticament, i que es titularà Foreign Tongues. No paren,
0: Quants anys tenen ja? Són com el senyor Barnes de los Simpsons, no?
1: Més de 80. És que fa anys que estem dient que tenen més de 80. És
0: increïble. Per això dic, que quants anys tenen ja?
1: Que ens durin durant molts i molts anys.
0: Sisplau.
1: Vinga, felicitats, Rollins. Nou disc, el 10 de juliol.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
5: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
7: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
8: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
9: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
10: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Concerts que comencen a florir, com la primavera, aquestes noves flors que comencen a sortir d'una manera, jo crec que ja incontrolable en aquests propers mesos i fins que acabi el mes d'estiu. Doncs bé, hi han pastissets
1: bolets,
0: que s'estan coent al forn i que estan començant també doncs, ja a fer aquesta olor primaveral, així que comencen a sortir del forn les novetats que podríem dir d'estiu. Saps qui té noves coses per explicar? Doncs aquesta dona que escoltem, Ariana Grande, que anuncia Petal, el seu nou disc amb data de llançament al juliol.
1: Mira com el Rolling, no?
0: Exacte, 10 de juliol el Rollins, ara el 31, El 31 de juliol, 8è àlbum d'aquesta artista nord-americana que arriba doncs, amb 12 cançons, que marca una nova etapa més lluminosa en la seva carrera, que ja és prou de lluminosa fins ara, arrasant no només el món de la música, tots sabem que també arrasa la gran pantalla amb les dues parts de Wicked, per exemple, aquest musical basat en el clàssic Mago de Oz, la veritat és que aquesta dona no para, doncs bé, noves coses i nou disc per Ariana Grande que es diu Petal. Mira, diverses coses interessants d'aquest nou treball. És el seu, com dèiem, 8è àlbum d'estudi. És un nou treball que arriba, apunteu-vos-ho bé, 31 de juliol i que arriba 2 anys després del seu exitós Eternal Sunshine, molt esperat, doncs. Aquest disc compta amb 12 cançons noves, una portada en blanc i negre que mostra per primera vegada una Ariana una miqueta més madura, no tan infantil, una fotografia així en molt primer pla, somrient de manera oberta. En aquestes darreres setmanes, esclar, la cantant ha anat deixant pistes, com sempre, a través de xarxes socials, amb la creació d'un compte paral·lel del seu equip, on imatges de flors blanques anticipaven aquest concepte de pètal. Cada cop s'ho han de currar més.
1: Ha deixat pètals, no?
0: Ha deixat pètals. Poc a poc.
1: Ai, Dios mío.
0: Afegien també diverses publicacions des de l'estudi de gravació. Feien evident doncs, que aquest nou material estava en camí. I un altre punt interessant, parlàvem abans de maduresa musical, doncs Petal serà també el primer disc que Grande publica sota el seu propi segell Baby Doll Records.
1: S'autoedita.
0: Exacte. No ha trencat amb Republic Records, però aquest darrer àlbum l'edita de manera independent per primera vegada. Jo crec que deu anar provant, deu anar fent tastets a veure què passa. És un moviment que li permetrà tenir un major control sobre els seus màsters, seguint la tendència cada vegada més habitual entre artistes de primer nivell, eliminant intermediaris. Jo crec que deuen estar comptant a veure què és el que resulta més econòmicament viable, no?
1: No sé si econòmicament és més viable o no, però el que està clar és que si tu tens més control sobre el que fas...
0: Home, sobre el que fas, sobre els teus royalties...
1: I sobretot poder de decisió, no?
0: Sobre l'explotació de les teves pròpies cançons. De tots hem sabut grans problemes que han tingut altres artistes per exemple, doncs, l'aprofitament o el percebre els royalties de les seves pròpies cançons, sense anar més lluny. Doncs mira, Taylor Swift, per exemple, no? Que ha hagut de tenir una batalla eterna i legal, doncs ella,
1: Britney
0: jo
1: Spears,
0: crec que està fent...
1: No?
0: Exacte. Ella amb la discogràfica i amb el seu pare, O sigui, per partida
1: pitjor
0: doble.
1: Encara.
0: Exacte. Doncs jo crec que aquesta pràctica és cada vegada més habitual, que els artistes autoprodueixen els seus propis temes. Aquesta és la primera, doncs, experiència amb ella, Ariana Grande. El llançament coincideix també amb una nova gira, la de l'Eternal Sunshine, que comença el 6 de juny a Auckland i s'allarga fins l'1 de setembre a Londres. No és la primera vegada que Grande publica un disc enmig d'una gira. Ja se li gira feina, doncs, per aquestes properes setmanes i sobretot per aquests 7 mesos d'estiu. En Petal, Ariana Grande es prepara per tornar a situar-se al centre del pop global en un moment dolç, tant a nivell professional com personal, amb nous projectes també vinculats al cinema. És que aquests primers tastets que ha fet han tingut tant d'èxit que sembla que no seran ni els únics ni els darrers. I també té coses pel teatre. O sigui que, atenció en aquests propers mesos per Ariana Grande. Tant punt se comenci a arribar aquest nou material, nosaltres el compartirem doncs amb molt de gust. De moment, escoltem el que tenim d'Ariana.

0: Loving, I'm living, so we turning up.
1: Matí 360.
2: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
8: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susanna, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: Pugem al DeLorean.
1: Tercer dia de la setmana i nosaltres ens enfilem en aquest DeLorean impecable. Podem viatjar amb tota tranquil·litat i introduir a la pantalla la data d'avui, 6 de maig. Som-hi, que avui ens aturem en 3 dates curioses.

0: És curiós perquè avui hem començat el nostre temps, la segona hora del matí 360, parlant d'ells, parlant d'aquest nou disc que s'estrena aquest proper 10 de juliol, Foreign Tongues. Doncs bé, el nostre DeLorean ens atura més de 60 anys abans. És que és fort, eh? Més de 60 anys abans. És la nostra primera aturada, la nostra primera data curiosa, i és que diu la llegenda que Keith Richards va somiar amb el riff icònic d'aquesta cançó, el va gravar mig adormit, i l'endemà Keith escolta la cinta i pum, havia nascut un himne, aquest Satisfaction. 6 de maig de 1965, Mick Jagger i Keith Richards componen I Can't Get No Satisfaction, tota una epifania rockera. No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les perquè creus que has tingut una idea genial? Doncs mira,
1: és a mi el que m'ha passat és que he tingut la sensació de dir he tingut la idea de la meva vida i després no me'n recordo.
0: Doncs mira, això, perquè això no et passi, has de fer com ell. Encara que estiguis mig adormit, escriure, fer quatre caragots, ell, en aquest cas, doncs, va enregistrar el riff de guitarra. Va, la segona dada és aquest 6 de maig, però de l'any 1984. Hello, de Lionel Richie, arriba al número 1 als Estats Units, una balada d'aquelles de... un baladón, en tota regla. A la nostra tercera aturada inicial recordarem que un 6 de maig de 2002 mor Otis Blackwell. Otis no era la cara visible, però sí el cervell sonor d'alguns dels hits més ballables del segle XX, responsable de Great Balls of Fire o Don't Be Cruel. Un dels grans noms del rock. Doncs bé, anem amb una... sí, podríem dir l'alter ego dels Rolling Stones, va. O la cara B, o la contra, o los buenos y los malos...
1: El jingle yang,
0: aquestes coses, va. La darrera aturada del dia, doncs, som amb un dia com el d'avui, però de l'any 2004. Som dins d'una de les sales de la prestigiosa sala de subhastes londinenca Christie's i som a punt d'assistir en la subhasta pop més famosa de la història de la companyia després que els objectes subhastats de Beatles es venguessin per un rècord a prop $1 milió, que déu-n'hi-do, Estem parlant del 2004. La subhasta, això sí, va incloure doncs, un collaret de cuir usat per John Lennon, una còpia signada d'un acord de gestió amb Beatles i el seu mànager, Brian Epstein, una guitarra Vox Kensington utilitzada per Lennon i Harrison, un dibuix amb rotulador de colors de Lennon o una carta amb la seva signatura i un dibuix a ploma i tinta anomenat Happy Fish. I saps què passava un dia com avui del mateix any, 2004? Doncs una data que pels seus fans, els milions de fans d'aquesta sèrie, segur que serà entranyable. Avui és el dia Friends, perquè fa exactament 22 anys que s'emetia als Estats Units el darrer capítol de la famosa sèrie Friends, després de 10 temporades. Així que avui només podem acabar amb això...

0: Devia agradar-li, perquè torna, Devia agradar-li.
1: Sí, sí, fa un parell d'anys, no? Crec que va venir.
0: Sí, va venir a la primavera i torna a fer-ho en aquesta edició 2026. Recordeu, del 3 al 7, aquesta dona, Peggy Good, un altre cop a Barcelona, al Primavera Sound.
1: Doncs aquest tema va ser com un himne, no? Perquè tothom el cantava ara fa un parell d'anys.
0: És bona, és bona.
1: Que marxem, que ja se'ns han acabat pràcticament les hores.
0: Però abans de marxar, abans de marxar. Va, abans deies això dels concerts, que com podia ser, que un Bad Bunny tingués 12 concerts, tal. A veure, jo deia que havien fet com un inici de gira aquests 12 concerts que teníem previstos a l'últim de la fila i que ja veuríem, ja veuríem. De fet, m'he revisat algunes de les entrevistes després d'aquesta estrena, aquesta inauguració de gira, i li preguntaven, a veure, la gira acaba el 9 de juliol a València, n'hi haurà alguna cosa més? I la resposta era, quan arribem a aquest pont ja el creuarem. O sigui que ni
1: ja
0: és un sí ni és un no. Ells són els que decideixen en aquest cas. Va, parlem d'ells perquè ells són els protagonistes aquesta setmana per aquest concert, que aquest doble concert inici i gira de retrobament 30 anys després de l'último de la fila. Tres temes eren les nostres propostes i explica'ns una mica, perquè han passat coses, veritat, en aquestes darreres hores.
1: Sí, hi ha hagut un duel de titanes, no?, entre l'Aviones Plateados i el Cuando no te tenga, però la cosa ja va una mica més clara. De moment, aquesta que sona està en tercera posició,
0: 16%, de moment, aquest lápiz tinta de l'astronomia razonable.
1: Mira que és xula aquesta cançó,
0: Molt, és que clar.
2: I el placer de reencontrar.
1: I la segona a mi m'agrada molt, la que ara està segona, però que va estar primera durant el dilluns i el dimarts, He vist vídeos per les xarxes cantant aquesta cançó allà a l'Estadi Olímpic.
0: Uau.
1: I és penos de punta,
0: Sí, o sigui, total.
1: Totalment.
0: 35%, dels nostres vots, aquest Cuando el mar te tenga.
1: Potser que quedin entrades per al concert de demà encara?
0: Doncs no ho sé. No ho sé. Mira, ho revisaré. Serà complicat, per això, perquè l'endemà treballem, però bé.
1: Sí.
0: Aquesta és la segona posició, Cuando el mar te tenga, del nuevo pequeño catálogo de seres y estares. I anem a l'Enemigos de lo ajeno, any 1986. Això sí que... Oh, i a mi aquesta és que és gallina de piel, no, em fa plorar directament. Aviones Plateados té en aquest moment el 49% dels vostres vots.
1: Encara sou a temps de votar avui i demà al nostre canal de Telegram per la que voleu que sigui d'aquestes tres, el Lápiz Tinta, Cuando el mar te tenga o Aviones Plateados, la cançó de la setmana de Ràdio Marina de la setmana vinent.
0: Vinga.
1: Fins demà.
0: Fins demà, que serà dijous.
1: Ja serà dijous, sí. Exacte.
0: Vinga, bon dimecres a tots. Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un total de 255 joves ucraïnesos passen aquests dies unes vacances a Lloret de Mar dins del projecte Vacances per la Pau, impulsat per Sor Lucía Caram. Són adolescents afectats per la guerra que durant 10 dies participen en activitats culturals i lúdiques arreu de Catalunya. Aquest dimarts han estat rebuts al Palau de la Generalitat, on el president Salvador Illa els ha traslladat el suport del país i els ha animat a mantenir l'esperança. El programa inclou visites a diversos punts d'interès i forma part d'una iniciativa solidària que aquest any arriba a la tercera edició. Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular. Els implicats han estat traslladats a la comissaria de Mataró, mentre que la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. L'actuació ha comptat amb la participació de policia local, policia nacional, també la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball. I en clau general, destacem que el govern espanyol ha autoritzat que el vaixell afectat per un brot d'antivirus faci escala a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. L'embarcació es troba actualment a Cap Verd i es preveu que arribi en uns 3 dies. Abans s'evacuaran els passatgers afectats pel brot. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està analitzant ara la situació per determinar quines persones necessiten atenció urgent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, amb cel poc ennuvolat fins a migdia. A partir d'aleshores, la nuvolositat creixerà i pot deixar alguns ruixats puntuals. Les temperatures màximes entre els 20 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Ahir començàvem amb ella i començàvem amb aquesta notícia. Dos concerts previstos per Barcelona, però atenció, haurem d'esperar fins al 2027. En concret, els propers dies 1 i 2 del mes de maig del 2027. Olivia Rodrigo, que ens visitarà. Dos concerts. Estem comptant els dies.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, a Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Sembla mentida que ja hagin passat 27 anys d'aquest fet, però és així. El concert en homenatge a Carles Sabater, pocs dies després de la seva mort, recordem que ho va fer un 13 de febrer del 99. Aquest 27 d'abril, desenes d'artistes de l'escena catalana com Sopa de Cabra, Sant Raí, Tateria Puntí, Lluís Llach, Marina Rossell, Lax amb Busto, es van reunir al Palau Sant Jordi per recordar el cantant de Sau, la figura que va generar el fenomen de fans més gran del moment. Tres han estat els temes proposats per nosaltres aquesta setmana. El tren de mitjanit, és inútil continuar i boig per tu. Nosaltres ho teníem bastant clar, però hem vist que vosaltres també. Més d'un 70% dels vostres vots han donat el triomf a Boig per tu, que es converteix en la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Boig per tu, l'indiscutible tema estrella de Sau. Gràcies a més del 70% dels vostres vots, és la nostra cançó de la setmana.

0: I els hem acompanyat un dia més, una vegada més, en aquest camí. Un camí de tornada a casa. Amb ells arriben a 11:15 del matí, amb la Mut.
1: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:15 a 2:15. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
7: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: 13, només per l'hora en punt, aquesta història, una història compartida que ja té més de 3 anys. Un dels clàssics de The Diets, aquest amb Olivia.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
4: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
3: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
4: Si et truquem, digues que sí.
3: La teva participació és clau.
4: Giro Estudi. El gir que impulsa la nostra salut.
5: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
6: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: La Masia Tordera.
8: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
9: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat, amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
10: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

tota una novetat de Fleetwood Mac. Aquest cor de mariachis que ens acompanyarà pràcticament fins les notícies a les 11 des del Romàntic. Aquest nou treball de Bruno Mars, això es diu Risk It All. A ritme ara de Bolero.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Plana s'impulsa aquest dissabte la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. La iniciativa organitzada pel Departament de Joventut a través de l'Espai Joveneu 4 vol sensibilitzar i actuar davant el bullying, coincidint amb la commemoració recent del Dia Internacional contra aquesta problemàtica. La proposta inclou un col·loqui amb testimonis i professionals on participaran joves que han patit assetjament, també les famílies i entitats de suport, així com una orientadora educativa del municipi. Durant la tarda s'habilitarà un punt d'informació amb recursos per a joves i famílies i es farà un mural col·lectiu com a eina d'expressió i denúncia. A més, la jornada es completarà amb música en directe amb el concert No Estamos Solos. Les activitats es faran a la plaça dels Països Catalans amb alternativa a l'interior en cas de pluja. Riudarenes acollirà el 16 de maig la quarta edició del Festinat, un festival dedicat a la natura que posarà el focus a les espècies amenaçades a Catalunya. La jornada, que es farà a Camp Moragues coincidint amb el Dia Mundial de les Espècies en Perill d'Extinció, reunirà prop de 500 participants i més de 35 entitats ambientals. El programa inclou més de 50 activitats com tallers, sortides de camp, xerrades i també propostes de ciència ciutadana. També s'han previst dues taules rodones sobre els nous models de conservació i la convivència amb el llop. Enguany el festival incorpora activitats a l'estany de Sils i tancarà amb una proposta musical i familiar. I en clau general destaquem que Catalunya manté 101 platges amb bandera blava aquest 2026 i suma un total de 24 ports distingits, un més que l'any passat. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i també els serveis. Entre les platges guardonades hi ha diverses del litoral de la Selva i el Maresme, com les de Tossa, Blanes, Lloret, Malgrat, Pineda i Calella. A més, enguany s'han reconegut per primera vegada 15 centres d'educació ambiental amb el distintiu Centre Blau. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres amb cel poc ennuvolat fins a migdia. A partir d'aleshores la nuvolositat creixerà i pot deixar alguns ruixats puntuals. Les temperatures màximes entre els 20 i els 21 graus. Demà dijous l'ambient serà més assolellat en general. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Hem de fer un salt fins al de 2020 per trobar-nos aquest Break My Heart. Nosaltres no trencarem el teu cor. Més aviat tot el contrari. Això arribava, com deien, des del seu tercer àlbum d'estudi. Es deia Futur Nostàlgia, de Dua Lipa.
1: Matí 360.
2: Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar, en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular.
3: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per ells i elles.
4: Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar.
0: No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les per...

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 2:15 del matí del passeig de Mar de Blanes.

0: Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Però encara segueix.
5: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei Servisquer...
4: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
5: Tu també.
4: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Planar de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com i si vols la teva pizza al moment vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
3: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Molta atenció quan una reina del pop i una diva uneixen forces. Així són el més nou de Sabrina Carpenter i Madonna. Sabrina. Això es diu Bring Your Love. Gaudeix-la.

Una aparició inesperada en el darrer festival de Coachella durant l'actuació de Sabrina Carpenter. Feia presagia. Alguna cosa que estaven tramant elles dues i ves per on és aquest Bring Your Love.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Pura energia. A una ciutat atòmica ens dirigim. Només a 10 minuts a parlar en punt per les 12. I quina companyia. U2 és aquí, al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Generalitat de Catalunya posarà en marxa aquest divendres una oficina d'atenció ciutadana mòbil a Lloret de Mar. El servei permetrà als veïns fer tràmits administratius sense desplaçar-se amb suport personalitzat. La unitat s'instal·larà al carrer Mestres i oferirà gestions com obtenir l'ITCAT mòbil, tramitar títols de família nombrosa o també consultar prestacions com la dependència. El servei es repetirà aproximadament un cop al mes i forma part d'un desplegament que arriba a 200 municipis d'arreu de Catalunya. Ha mort Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva des de l'abril del 2023 i figura destacada de la gestió sanitària al territori. Durant la seva etapa al capdavant de la corporació, Cunillera havia impulsat el Pla Estratègic 2024-2027 amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari al Maresme i la Selva. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació de consells de pacients i projectes per reforçar la participació ciutadana. La seva vinculació amb la institució venia de lluny, ja que anteriorment havia estat director assistencial de la corporació i havia ocupat altres responsabilitats al territori. I en clau general destaquem que la FAC ha alertat del dèficit de places públiques en un context en què sí existeix demanda. En un comunicat ha acusat el Departament d'Educació de planificar l'oferta de places d'esquena a les necessitats reals d'escolarització del territori. L'organització ha explicat que des de la publicació del mapa escolar i de l'oferta de places per al curs vinent ha atès un volum elevat d'incidències arreu del territori, especialment degut al tancament injustificat, diuen, de línies públiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous l'ambient serà més assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular.
2: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per ells i elles.
3: Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar.
5: No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les perquè creus que has tingut una idea genial? Doncs mira,
6: a mi el que m'ha passat és que he tingut la sensació de dir he tingut la idea de la meva vida i després no me'n recordo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: Ens hem posat una miqueta nostàlgics i hem viatjat al 2014 per recuperar una divertida cançó, un divertit videoclip. Amb una molt patosa, en aquest cas, Taylor Swift, te'l recomano si no l'has vist. Aquest Shake It Off. Una dona que triomfa des d'aquest nou disc. Aquesta veritat, una showgirl que a menys de dos mesos se'ns casa, Taylor Swift. Fins als minuts que passen ja de les 12 en punt d'aquest migdia, dimecres 6 de maig. I nosaltres aquí, al teu costat, amb el sopa i sí de mi.
2: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a entrapolis.com.
3: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem dos mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui.

0: mateix al 609-85-51-50.
1: Et busco i t'habito.
2: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda cultural de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa a la Capella de l'Esperança tots els dijous de maig a les 10 de la nit. Aquest dissabte dia 9, celebració del Dia Internacional de la Dansa, de 5 de la tarda a 9 de la nit a l'avinguda Joan Carles I. I també destaquem a Blanes l'exposició Espècies Invasores Marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 30 de maig. A Lloret de Mar, recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins al 31 de maig, fins a finals de mes, i participen 18 establiments diferents i l'Escola d'Hostaleria. I també aquest 9 i 10 de maig, destaquem a Lloret la Fèria d'Abril, el pàrquing de les pistes de pàdel, des del migdia i fins a la nit, el dissabte i el matí de diumenge, fins a les 7 del vespre. A Malgrat de Mar destaquem la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi, dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal. I acabem a Vidreres perquè aquest dissabte dia 9 hi ha la cursa i jornada solidària en fila. Hi ha dues distàncies que es poden fer de 5 i de 10 quilòmetres. La recaptació anirà destinada al benestar de les famílies amb infants hospitalitzats.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Imagino que estaràs amb mi, que és el so dels Orígens. D'aquella Alaska i Dinarama. Però és el nou treball de Fangoria. La verdad o la imaginación és el nou disc de Fangoria 2026.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

La primera vegada que li vam veure la cara, o potser el vam escoltar, va ser el programa American Idol, la versió americana del 2021. Sembla que no la va acabar, sembla que la va abandonar per iniciar nous camins i, pel que sembla, també no es va equivocar. Benson Boone.

0: Dos premis en The Rock per Ginestar i un estiu carregat de feina.
1: Ràdio Marina.
0: Sempre al teu costat. D'una banda catalana que no triomfa sinó que arrasa de Ginestar. Tot un clàssic.

0: canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:15 a 2:15, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana, tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
4: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
3: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
4: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
3: Sort que t'ho gestionen tot.
4: Tranquil·la. Ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones. Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. 5a ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
5: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
6: Recordar-me'n? I love Camirral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família... Sempre acabem allà mateix.
5: És que la seva cuina enganxa.
1: Restaurant Camirral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
6: Aquest divendres, com sempre,
5: reserva feta.
6: Restaurant Camirral, el mateix Camirral de Tordera, número 146.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

una cançó. És que la música té tantes coses, que construeix tants ponts, veritat? Una altra peça d'aquest recent Immortals que presentava al Festival Estrenes de Girona, Joan Dausà. Va, que esgotem el nostre temps, ens queden 7 minuts i escaig i els volem aprofitar. No marxis, que arriba George.

0: Aquí el tens, un home que es va donar a conèixer fa més de 10 anys. Amb un tema anomenat Budapest, en el que es va convertir en número 1 en més de 10 països. Amb ell, amb el George Ezra i aquest Green Green Grass. Així hem arribat, doncs, d'aquesta cançó optimista. I tan plaçó que ens ho trobem demà, de segona hora del matí, 3:60. Amb Lily Allen fins a l'hora en punt, fins a les notícies de l'hora en punt del migdia. Que tinguis un gran dimarts. No, dimecres, sí, ara. No et despistis, eh? Vinga, bon dimecres, doncs. Adéu.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: És la una.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un total de 255 joves ucraïnesos passen aquests dies unes vacances a Lloret de Mar dins del projecte Vacances per la Pau, impulsat per Sor Lucía Caram. Són adolescents afectats per la guerra que durant 10 dies participen en activitats culturals i lúdiques arreu de Catalunya. Aquest dimarts han estat rebuts al Palau de la Generalitat, on el president Salvador Illa els ha traslladat el suport del país i els ha animat a mantenir l'esperança. El programa inclou visites a diversos punts d'interès i forma part d'una iniciativa solidària que aquest any arriba a la tercera edició. Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular. Els implicats han estat traslladats a la comissaria de Mataró, mentre que la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. L'actuació ha comptat amb la participació de policia local, policia nacional, també la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball. I en clau general destacem que el govern espanyol ha autoritzat que el vaixell afectat per un brot d'antivirus faci escala a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. L'embarcació es troba actualment a Cap Verd i es preveu que arribi en uns 3 dies. Abans s'evacuaran els passatgers afectats pel brot. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està analitzant ara la situació per determinar quines persones necessiten atenció urgent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades que aniran creixent al llarg del dia i que poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 20 i els 21 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Camp Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular.
2: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per ells i elles.
3: Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern insuficient.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar.
5: No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les perquè creus que has tingut una idea genial? Doncs mira,
6: ves per on. A mi el que m'ha passat és que he tingut la sensació de dir he tingut la idea de la meva vida i després no me'n recordo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluern els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: La Masia Tordera.
4: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
4: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina.

0: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
6: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda De cap a cap.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Plana s'impulsa aquest dissabte la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. La iniciativa organitzada pel Departament de Joventut a través de l'Espai Joveneu 4 vol sensibilitzar i actuar davant el bullying, coincidint amb la commemoració recent del Dia Internacional contra aquesta problemàtica. La proposta inclou un col·loqui amb testimonis i professionals on participaran joves que han patit assetjament, també les famílies i entitats de suport, així com una orientadora educativa del municipi. Durant la tarda s'habilitarà un punt d'informació amb recursos per a joves i famílies i es farà un mural col·lectiu com a eina d'expressió i denúncia. A més, la jornada es completarà amb música en directe amb el concert No Estamos Solos. Les activitats es faran a la plaça dels Països Catalans amb alternativa a l'interior en cas de pluja. Riudarenes acollirà el 16 de maig la quarta edició del Festinat, un festival dedicat a la natura que posarà el focus en les espècies amenaçades a Catalunya. La jornada, que es farà a Camp Moragues coincidint amb el Dia Mundial de les Espècies en Perill d'Extinció, reunirà prop de 500 participants i més de 35 entitats ambientals. El programa inclou més de 50 activitats com tallers, sortides de camp, xerrades i també propostes de ciència ciutadana. També s'han previst dues taules rodones sobre els nous models de conservació i la convivència amb el llop. Enguany el festival incorpora activitats a l'estany de Sils i tancarà amb una proposta musical i familiar. I en clau general destaquem que Catalunya manté 101 platges amb bandera blava aquest 2026 i suma un total de 24 ports distingits, un més que l'any passat. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i també els serveis. Entre les platges guardonades hi ha diverses del litoral de la Selva i el Maresme, com les de Tossa, Blanes, Lloret, Malgrat, Pineda i Calella. A més, enguany s'han reconegut per primera vegada 15 centres d'educació ambiental amb el distintiu Centre Blau. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, inestabilitat meteorològica amb nuvolades que van creixent al llarg del dia i que poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes entre els 20 i els 21 graus. Demà dijous l'ambient serà més assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
4: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
12: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
13: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
14: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
15: ¡Vete a tomar por culo!
16: Pues encantada de conocerte.
4: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Però encara segueix.
7: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei i servisquer...
6: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
7: Tu també.
6: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673 137 137.
8: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
9: Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Generalitat de Catalunya posarà en marxa aquest divendres una oficina d'atenció ciutadana mòbil a Lloret de Mar. El servei permetrà als veïns fer tràmits administratius sense desplaçar-se amb suport personalitzat. La unitat s'instal·larà al carrer Mestres i oferirà gestions com obtenir l'ITCAT mòbil, tramitar títols de família nombrosa o també consultar prestacions com la dependència. El servei es repetirà aproximadament un cop al mes i forma part d'un desplegament que arriba a 200 municipis d'arreu de Catalunya. Ha mort Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva des de l'abril del 2023 i figura destacada de la gestió sanitària al territori. Durant la seva etapa al capdavant de la corporació, Cunillera havia impulsat el Pla Estratègic 2024-2027 amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari al Maresme i la Selva. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació de consells de pacients i projectes per reforçar la participació ciutadana. La seva vinculació amb la institució venia de lluny, ja que anteriorment havia estat director assistencial de la corporació i havia ocupat altres responsabilitats al territori. I en clau general destaquem que la FAC ha alertat del dèficit de places públiques en un context en què sí existeix demanda. En un comunicat ha acusat el Departament d'Educació de planificar l'oferta de places d'esquena a les necessitats reals d'escolarització del territori. L'organització ha explicat que des de la publicació del mapa escolar i de l'oferta de places per al curs vinent ha atès un volum elevat d'incidències arreu del territori, especialment degut al tancament injustificat, diuen, de línies públiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous l'ambient serà més assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular.
2: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per ells i elles.
3: Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar.
5: No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les perquè creus que has tingut una idea genial? Doncs mira,
6: vés per on. A mi el que m'ha passat és que he tingut la sensació de dir he tingut la idea de la meva vida i després no me'n recordo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
4: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Sembla mentida que ja hagin passat 27 anys d'aquest fet, però és així. El concert en homenatge a Carles Sabater, pocs dies després de la seva mort, recordem que ho va fer un 13 de febrer del 99. Aquest 27 d'abril, desenes d'artistes de l'escena catalana com Sopa de Cabra, Sant Raí, Tadria Puntí, Lluís Llach, Marina Rossell, Lacs en Busto, es van reunir al Palau Sant Jordi per recordar el cantant de Sau, la figura que va generar el fenomen de fans més gran del moment. Tres han estat els temes proposats per nosaltres aquesta setmana. El tren de mitjanit, és inútil continuar i boig per tu. Nosaltres ho teníem bastant clar, però hem vist que vosaltres també. Més d'un 70% dels vostres vots han donat el triomf a Boig per tu, que es converteix en la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Boig per tu, l'indiscutible tema estrella de Sau. Gràcies a més del 70% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: boig per tu.
1: Tranquil·la, no pateixis, ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle. Atenció professional i de confiança al teu domicili.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia. Economia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem!
4: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 2:15 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
5: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor de Sils a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda cultural de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa a la Capella de l'Esperança tots els dijous de maig a les 10 de la nit. Aquest dissabte dia 9, celebració del Dia Internacional de la Dansa, de 5 de la tarda a 9 de la nit a l'Avinguda Joan Carles I. I també destaquem a Blanes l'exposició Espècies Invasores Marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 30 de maig. A Lloret de Mar, recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins al 31 de maig, fins a finals de mes, i participen 18 establiments diferents i l'escola d'hostaleria, i també aquest 9 i 10 de maig. Destaquem a Lloret la fèria d'abril, el pàrquing de les pistes de pàdel, des del migdia i fins a la nit, el dissabte i el matí de diumenge, fins a les 7 del vespre. A Malgrat de Mar destaquem la presentació del llibre Zenòbia Camproví i els secrets de Cala Montjoi, dissabte 9 de maig a les 6 de la tarda a l'Arxiu Municipal. I acabem a Vidreres, perquè aquest dissabte dia 9 hi ha la cursa i jornada solidària en fila. Hi ha dues distàncies que es poden fer, de 5 i de 10 quilòmetres. La recaptació anirà destinada al benestar de les famílies amb infants hospitalitzats.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina.
3: Quatre quisos. Segon quis, tercer quis. I cauen quatre quisos.
4: Sempre al teu costat.

0: A Milan Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milan Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Un total de 255 joves ucraïnesos passen aquests dies unes vacances a Lloret de Mar dins del projecte Vacances per la Pau, impulsat per Sor Lucía Caram. Són adolescents afectats per la guerra que durant 10 dies participen en activitats culturals i lúdiques arreu de Catalunya. Aquest dimarts han estat rebuts al Palau de la Generalitat, on el president Salvador Illa els ha traslladat el suport del país i els ha animat a mantenir l'esperança. El programa inclou visites a diversos punts d'interès i forma part d'una iniciativa solidària que aquest any arriba a la tercera edició. Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular. Els implicats han estat traslladats a la comissaria de Mataró, mentre que la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. L'actuació ha comptat amb la participació de policia local, policia nacional, també la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball. I en clau general, destacem que el govern espanyol ha autoritzat que el vaixell afectat per un brot d'antivirus faci escala a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. L'embarcació es troba actualment a Cap Verd i es preveu que arribi en uns 3 dies. Abans s'evacuaran els passatgers afectats pel brot. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està analitzant ara la situació per determinar quines persones necessiten atenció urgent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades que aniran creixent al llarg del dia i que poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 20 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
1: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família... Sempre acabem allà mateix.
0: És que la seva cuina enganxa.
2: Restaurant Camiral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
1: Aquest divendres, com sempre.
0: Reserva feta.
1: Restaurant Camiral. El mateix Camiral de Tordera, número 146.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Avui comencem amb dues bones notícies. La primera, el preacord a què han arribat els treballadors de Girona Més Neta per desconvocar la vaga d'escombraria just abans de començar Temps de Flors a Girona aquest cap de setmana. La segona, la Unió Europea manté les 27 banderes blaves que ja teníem a les platges de la Costa Brava i, com diria aquell, ens omple d'orgull i satisfacció.

0: 27 banderes d'un color blau preciós. És a dir, ni una més ni una menys. Això no és un rànquing, és un seguim bé, no toquem res. És quan neteges el pis i dius perfecte, ja no cal tornar-hi fins l'any que ve. Per tant, oficialment la Costa Brava té les millors platges de Catalunya. També ajuda a que l'aigua aquí en aquesta zona estigui una mica més freda, així la gent entra, surt ràpid i no embruta tant. I ara la gran pregunta. Quina és la millor platja de la Costa Brava? La de sempre, la secreta, o aquella que no direm el nom perquè després s'omple? Quin és el vostre racó preferit?
1: 972 313 702.
0: Aquesta mateixa pregunta la contestaran d'aquí uns moments l'escriptor Martí Gironell, l'Albert Fort, el líder de l'orquestra Diversiones, i els periodistes Dani Cortés i Carles Ayats. Som-hi, va!
2: Les tardes de Girona amb Joan

0: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3
1: 96.2
0: La Selva i l'Alt Maresme és territori marina. 100.3
1: 96.2

0: Sí, sí. Ha tocat bastant de punxar-la i és bona, és bona.
1: Molt bé. Doncs ara mateix és el torn de...
2: Martí Gironell.
1: Els dies que jo no puc fa de 4 a 7, ell.
0: Oh, ja saps... Ja saps que m'agradaria molt poder-ho fer, perquè sempre em recompon això de la ràdio, de no...
1: Tu, algun dia
0: que... De no posar-hi un peu, però...
1: Escolta una cosa, jo l'altre dia ho estava pensant. Algun dia que no sé, que hagi d'anar al callista, no podries fer el programa.
0: No, perquè jo no tinc la gràcia que tens tu.
1: No, no, i tant que tens gràcia.
0: No.
1: No.
0: És veritat, o sigui, no. Em costaria molt substituir Joan Bosch i Costa.
1: Ai, exacte. Tu, saps què va molt bé per, en comptes d'anar al callista, el que passa que no en trobo? Són aquests... has vist aquests peixicos, aquests peixos petitets que et van menjant tota la merda que tens al peu?
0: Això, jo ho vaig fer-ho, això. Va? Ah. Nosaltres... a Tailàndia.
1: Sí, jo també, però aquí no ho trobo.
0: Fa molts anys, i vam anar-hi, vam posar els peus en remull allà amb un...
1: I què?
0: Amb un... Això, amb una... Bé, home, la sensació és molt agradable. De...
1: Molt.
0: Es diuen gavarruba, em penso,
1: gavarruba.
0: No?
1: Tu, i et van treure tota la merda del peu,
0: així.
1: O què?
0: Però és que no és només això, treuen les palletes tot. I, bueno, i és això, és una sensació molt agradable. Llavors tens... Bueno, sembla que quan surts i treus els peus d'allà i te'ls aixugues i vas caminant, sembla una estona que estiguis com flotant, saps?
1: I tant. Doncs mira, escolta, a les platges de la costa... Mira, veus, has vist com he lligat això? A les platges
0: molt
1: de la Costa
0: bé,
1: Brava no hi han aquests peixos que et puguin treure tota la merda, les dur... Quins temes? Les durícies, tots aquests... tot això? No.
0: No, home, no. Però saps per què?
1: Per això
0: perquè
1: semblaves.
0: Ja tenen
1: per això
0: una
1: semblaves.
0: Bona sorra o unes bones pedres que t'hi ajuda.
1: Clar. Per això ens han donat... Clar, si haguessin aquests peixos, no ens donarien 27 banderes blaves, que és el que avui volem.
0: Poca conya, ara està molt i molt bé.
1: I tant, molt
0: bé. No ens podem pas queixar, Tenim aquí realment... No sé per què ens anem a l'altra punta del món quan tenim les millors platges del món aquí.
1: Lo bo i millor. Per exemple, mira, no me'n vull oblidar, no les diré totes, però, per exemple, començant pel nord, Grifeu a Llançà, Llafranc, La Fosca, Torre Valentina, Sa Conca, a més cap a Lloret, a veure, la platja de Lloret, Fanals, Sa Boadella, hi ha la platja de Blanes, Sabanell i Sant Francesc de Calabona. Déu-n'hi-do, eh? Però tu quina és?
0: Sí, no.
1: Quina és la teva platja, la teva platja preferida, la que t'agrada més?
0: Nosaltres fa molts anys ara, ja, amb els nens, que anem a la platja de Sant Pere Pescador.
1: Oh, que maca.
0: Que està molt bé perquè és molt ample, no molestes a ningú. Vull dir que pots jugar tranquil·lament amb les pales o jugar a futbol o el que sigui, que no molestes a ningú. I a part que pels nens també, bueno, i per tu també, et va molt bé perquè vas caminant, quan entres a l'aigua vas caminant fins, vaja, fins a mig mar, com ell qui diu, que t'arriba a la panxa, no? I trobo, sí que és veritat que sempre hi ha una mica de vent i tot plegat, perquè és el que hi ha, però, ostres, aquesta amb els nens ens agrada molt. I llavors també hem anat bastant, ara que parlaves de Grifeu, de Llançà, la Farella, que està sortint de Llançà,
1: no hi ha anat.
0: La primera que et trobes, abans d'arribar a Port de la Selva. I llavors també n'hi ha una que hi hem anat força, que és la que hi ha allà a Sant Martí d'Empúries, que es diu la platja del Rec, em penso, on a la nit s'hi posa una guingueta que està molt bé allà per sopar allà i tenir els peus a la sorra i després doncs fer un bany nocturn, diguéssim. No?
1: Que maco, que romàntic. Que romàntic.
0: Sí,
1: t'has posat molt romàntic avui, eh?
0: No, però a veure, per això et dic, la platja per anar amb els nens, platges per anar amb la parella, diguéssim.
1: Bé,
0: però vaja, jo, una de les coses que tenim la sort que tenim uns amics de Llançà, que sempre hi ha un o dos dies a l'estiu que ens conviden a sortir amb la seva barca i que ens porten a fer tot el litoral, diguéssim, de Llançà cap al Cap de Creus.
1: Oh.
0: I llavors, clar, tens la sort de poder anar a Cales, que només hi arribes nedant, diguéssim, no? Des de la barca mateix, no? La fondegen i llavors tu vas nedant fins allà, clar, allò sí que és un privilegi perquè allà sí que veus realment que estàs al paradís, eh? Perquè són aigües això, fresques, fredes, que és el que busques, que no hi ha pràcticament ningú o potser un parell de barquetes més i realment s'està això, com al paradís, no?
1: Sí, sí. Clar, feia conya abans que ens donava

0: En platges blaves, perquè clar, l'aigua aquí és una mica més freda, la gent entra, surt ràpid i no embruta gaire. Diguem-ne que...
1: I no, sí, però sí, també, també deu ser això. Sí, però vaja, sí. Jo recordo, no sé, però els oients que els agrada més o no, però precisament, hosti, és això el que busques, que l'aigua estigui freda i que sí. Puguis fer aquella estona al mort allà sí, i que quan sí, surts, hòstia, et notes com reviscolat, no? Sí, clar, si l'aigua sí, és calenta, tio, sembla que et tiris a dins del caldo de gallina blanca o de neta d'aquell que fa en l'Arguinyà, no? Dius, hòstia, no, l'aigua del mar...
0: Ja té collons. Ara m'hi fot el caldo de neto pel mig de la platja. És que ja és l'hòstia.
1: Home, és veritat, això.
0: No, o sigui, sí.
1: Quan tu entres... Hi ha vegades, quan ha fet molta calor, no només perquè després venen madures i tot plegat, sinó, hòstia, entres a dins d'aquella aigua, sembla, per no dir pixat Déu, d'una altra cosa, saps? És veritat o no?
0: Sí, senyor. Escolta una cosa, Martí.
1: Digui'm.
0: Tu, ara, sèrio.
1: Digui'm.
0: Et recomano que escoltis d'aquí 20 minuts l'entrevista que li faig al president del Girona, el Delfí Geli, parlant de l'acord que han establert el Girona Futbol Club. No parlarem del patiment que ens quedarà fins a final de Lliga, això no en parlarem.
1: Calla.
0: Sí,
1: l'altre dia hi érem nosaltres.
0: Ostres, mare meva. Doncs parlarem de l'acord que han fet amb Plataforma per la Llengua perquè els jugadors del Girona incentivin i promoguin el català a les xarxes socials, fins i tot els que no són catalanoparlants, que és molt interessant, això.
1: Molt bé.
0: I ara...
1: Digues. No, dic, ho trobo molt bé, em sembla molt bé, és fantàstic, no, res a dir.
0: I avui no et faré 100%. Avui no et faré endevinar cap cançó, perquè te la dedico amb molt de carinyo, perquè sé que t'agrada, i només al posar 5 segons d'aquesta cançó, sabràs quina és.
1: Home, és una gran cançó perquè és un gran duet amb George Michael i la gran Aretha Franklin. I knew you were waiting for me. Sabia que m'estaries esperant, eh?
0: Molt bé.
1: Oh, gràcies.
0: Senyores i senyors, amb tots vostès, Martí Gironell, a RAC 105.
1: Amb tots vostès, Joan Bosch.
0: Apa, adéu.
1: Passiu bé.
0: Adéu.

0: Roy Orbison. I després de la publi... Entre altres coses, ja us he dit fa uns moments que seríem nosaltres el president del Girona, Delfí Geli. Però també escoltarem, entre altres cançons, aquesta de Toto, Hold the Line. Fins ara mateix.
1: De cap a cap.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
4: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
5: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
6: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
7: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
8: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
9: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
10: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
9: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
10: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
9: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
10: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
9: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
11: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
12: Però encara segueix.
13: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, amb molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei servisquer...
12: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
13: Tu també.
12: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Planar de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o truca al 673 137 137.
14: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
15: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
16: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
17: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Seguim a Taronja Ràdio, Ràdio Capital i Ràdio Marina. El Girona Futbol Club i Plataforma per la Llengua han acordat un pla d'acció per fomentar l'ús del català, que posa el focus en mesures concretes, com incentivar que els jugadors del primer equip facin servir la llengua a les xarxes socials. El Girona vol fer un pas més en la normalització del català dins del món del futbol i ho farà amb accions concretes i visibles. Per conèixer aquestes accions concretes i visibles, estem molt contents que avui ens acompanyi el president del Girona Futbol Club, en Delfí Geli. Delfí, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bona tarda.
1: A veure, aquesta és una bona iniciativa. Crec que la qualificaves tu l'altre dia per ser un referent també al Girona en l'àmbit social i cultural, el fet de que el català, sobretot a les xarxes socials, on els joves hi tenen una atenció especial, doncs hi sigui present, no?
2: Sí, és clar, no? Creiem que a la nostra llengua li hem de donar tota la visualització i la força necessària, perquè estem en un moment potser una mica més que es parla menys, o que sembla que no té tanta gent que la té com a primera llengua, i el que volem és fomentar que com a club o com a empresa important de les comarques de Girona podem empènyer també en aquest sentit, juntament amb molta altra més gent i associacions i gent que fa que sigui possible això, i ens hi sumem amb tot l'orgull i l'il·lusió que podem transmetre.
1: Mira, ara et confessaré una conversa amb amics la setmana passada, que vam arribar a la conclusió que Michel ha fet més per la normalització en català en els últims anys, per la manera que és el seu tarannà i pel seu català, un madrileny aquí, que no pas qualsevol campanya de sensibilització, de normalització lingüística que pugui fer la Generalitat. Diguem-ne que això no passa a tots els clubs de futbol, Delfí.
2: Sí, això és així. És veritat que el Michel, des del primer dia, va voler que li parléssim en català, i va dir que ràpidament o en breu intentaria parlar-ho, i així ha sigut, no? I al final això és normalitat. Sembla excepcional, però és normalitat, no? I això crec que és important, i que crec que una persona que ve de fora i vol conèixer els costums, les nostres formes de ser, la nostra manera de parlar, el que pot ser més normal del món és cap dir una excepcionalitat, no? I no tindria que ser així.
1: Exacte. Delfí, em permets que et faci una pregunta d'entremaliat?
2: Diguem.
1: A veure, ara que parlem d'en Michel. En Michel, l'any que ve, continuarà parlant català des de Girona?
2: Això és el que volem nosaltres, que continuï i que el segueixi perfeccionant. Jo crec que una mica la seva forma de ser i com està aquí, creiem que és una possibilitat que existeix. Ara estàvem amb el transcurs de la temporada, vam dir, esperem a final, esperem que tot es posi de lloc i ho parlarem. Jo crec que ell ho valora seriosament, i és potser una opció molt, molt important per ell de seguir aquí, i per nosaltres també, i ojalà sigui així, no? Nosaltres ficarem tot el possible, com hem fet aquest any, no? Ja també, encara que tenia contractes en anys anteriors, és pogut marxar i s'ha quedat. Per tant, evidentment, ara porta més temps i, al final la gent ha de fer les coses quan està convençudes, però jo crec que ell estarà convençut al final de quedar-se a Girona més temps.
1: Ben fet. Escolta, tornem a l'acord aquest de la Plataforma per la Llengua, Delfí. Com animareu els jugadors que utilitzen el català a les xarxes socials, i sobretot aquells que no són catalanoparlants, els fareu alguna formació especial? Explica'ns una mica el programa concret.
2: Jo crec que els jugadors, a tots entenen, o pràcticament tots, quan ja porten una mica de temps aquí, entenen el català, i alguna vegada tu els hi pots dir coses en català i ells tots entenen perfectament, i en i a tu en particular, inclús te poden contestar en català, no? Llavors hem d'intentar que això, que perdin aquesta vergonya i que siguin, que a poc algun pues, parli també en català en una possible entrevista o en una situació, no? I que, bueno, hi ha molts ens demanen una mica d'ajuda per fer que coses a xarxes socials en català, que ja comencen a fer coses, per tant, nosaltres estem a la seva disposició per tot el que necessitin, si volen fer cursos, si volen fer més coses en xarxes socials, bueno, jo crec que ells a poc, no? A vegades és més pues, perdre la vergonya, o ser capaç, no? Ser una mica valent per fer aquesta acció, no? Que n'hi ha algun que quan parles particularment t'entén perfectament i inclús és capaç de dir-te coses en català o quan arriben te saluden en català, no? Per tant, bueno, un mica perdre la vergonya, per dir-ho d'una manera.
1: Delfí, els proporcioneu classes de català si algun jugador us ho demana?
2: Bueno, això no hi ha cap problema. Els ajudem en tot el que faci falta, no? Inclús podem parlar en plataforma per la llengua perquè també ens donin un compte amb tot això, per tant, això, el que necessitin, sempre els ajudem amb moltes coses perquè quan una persona arriba aquí a vegades s'han de situar molt ràpid, s'han d'instal·lar molt ràpid i els donem moltes solucions i aquesta és una més. Ojalà tots tinguin aquest interès, no? I que tinguin aquesta, o que vulguin adaptar-se ràpidament aquí, no? Per nosaltres és un valor perquè nosaltres quan abans d'arribar els expliquem davant, qui som, què es trobaran, qui és Girona, que parlem català, bueno, pues us expliquem moltes coses, no? I, bueno, ojalà tots tinguin pues, aquest interès, no?, en poder millorar ells.
1: Delfí, l'acord amb Plataforma per la Llengua inclou reforçar la presència del català en tots els canals de comunicació del club i també treballar amb els patrocinadors perquè incorporin la llengua. Suposo que el tema patrocinadors ja és una qüestió més difícil, no? O no?
2: Bé, jo crec que ho intentem, no? Inclús quan tenim un patrocinador de fora li fem entendre o li expliquem la importància de que el missatge sigui en català. També pot ser amb alguna altra llengua, però li expliquem la importància i que també seran més tindran una acollida millor si el nostre primer missatge és en català, no? I tots a poc ho entenen i al final així es fa, no? I bueno, nosaltres el català és la nostra llengua des del primer dia en xarxes socials, és més, abans més teníem el català xarxes socials, en totes les publicacions en redes socials són en català, per tant, nosaltres el dia a dia del club és en català, per tant, això no canvia res, sinó és intentar pues, reforçar i fer més, però no, per si pot ser, per la nostra llengua, no?, i ajudar que tothom se'n doni compte que és una llengua viva, que ostres, que l'hem de, és la nostra llengua mare i que l'hem d'estimar i que li hem de donar la importància que es mereix en aquests moments de que tot va canviant, no? Un món canvia molt ràpid.
1: Delfí, suposo que no trencarem cap secret de confidencialitat si em comentes, a veure, quin és el jugador del Girona de fora que s'ha integrat a la plantilla i que li ha estat més fàcil aprendre català i que dius, ostres, aquest n'ha après molt, molt ràpid i té un català fluid. N'hi ha algú que et vingui al cap ara mateix, Delfí, que dius, ostres, Déu-n'hi-do que bé que parla el català, com diria aquell, en la intimitat.
2: Bueno, que parli ara en fluïdes el català potser no tenim cap, no? Però sí que ell està saludos o quan s'adrecen a tu doncs són capaços de parlar-te català i saben que tu ets catalanoparlant. Però, bueno, hi ha, per exemple, hi ha jugadors com l'Ivan Martín que s'adrecen o poden dir-te coses que ja porta més temps, no? I que són gent que no havia estat mai aquí a Catalunya. I, bueno, són a poc, no? Es van fent passos i tots van entenguent que la gent o la nostra afició s'adreça a ells en català i que quan els hi parlen amb ells els hi parlen en català i tots ho entenen i són capaços després de més en català o menys en català de tenir una conversa amb els nostres seguidors.
1: Molt bé. Delfí Geli, president del Girona Futbol Club, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Llàstima, llàstima que la canya no parli ni català, ni anglès, ni francès, ni cap idioma, perquè sens dubte que refusaria, ja saps tu, els milers de seguidors que té la canya. A més, sou l'únic club del món, si no estic mal informat, dog friendly, no? Que té una mascota com un gos, no?
2: Sí. Jo crec que explica molt bé, no? O resumeix molt bé la canya, el seu sentiment, que som el que som, no? Com sí, catalans sí. I com gent que estigui en la terra i que rebem a tothom encantat, no? I això és... Crec que, és, que la canya és un exemple en tot això.
1: Delfí, moltes gràcies i una abraçada molt forta.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les 6.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Plana s'impulsa aquest dissabte la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. La iniciativa organitzada pel Departament de Joventut a través de l'Espai Juvenau 4 vol sensibilitzar i actuar davant el bullying, coincidint amb la commemoració recent del Dia Internacional contra aquesta problemàtica. La proposta inclou un col·loqui amb testimonis i professionals on participaran joves que han patit assetjament, també les famílies i entitats de suport, així com una orientadora educativa del municipi. Durant la tarda s'habilitarà un punt d'informació amb recursos per a joves i famílies i es farà un mural col·lectiu com a eina d'expressió i denúncia. A més, la jornada es completarà amb música en directe amb el concert No Estamos Solos. Les activitats es faran a la plaça dels Països Catalans amb alternativa a l'interior en cas de pluja. Riudarenes acollirà el 16 de maig la quarta edició del Festinat, un festival dedicat a la natura que posarà el focus en les espècies amenaçades a Catalunya. La jornada, que es farà a Camp Moragues coincidint amb el Dia Mundial de les Espècies en Perill d'Extinció, reunirà prop de 500 participants i més de 35 entitats ambientals. El programa inclou més de 50 activitats com tallers, sortides de camp, xerrades i també propostes de ciència ciutadana. També s'han previst dues taules rodones sobre els nous models de conservació i la convivència amb el llop. Enguany el festival incorpora activitats a l'estany de Sils i tancarà amb una proposta musical i familiar. I en clau general destaquem que Catalunya manté 101 platges amb bandera blava aquest 2026 i suma un total de 24 ports distingits, un més que l'any passat. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i també els serveis. Entre les platges guardonades hi ha diverses del litoral de la Selva i el Maresme, com les de Tossa, Blanes, Lloret, Malgrat, Pineda i Calella. A més, enguany s'han reconegut per primera vegada 15 centres d'educació ambiental amb el distintiu Centre Blau. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimecres, inestabilitat meteorològica amb nuvolades que van creixent al llarg del dia i que poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes entre els 20 i els 21 graus. Demà dijous l'ambient serà més assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Què tal? Au, va, comença la segona hora a les 5 i 4 minuts.
8: 972 313 702.
7: Aquesta tarda parlem de cales, de platges de la Costa Brava. Sabeu que ahir la Unió Europea, com cada any, allò fa un repartiment de banderes blaves, i aquest any ens han tocat les mateixes que l'any passat, en total 27. I arran d'això us demanem quina és la vostra platja preferida de la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Ja el tenim aquí, Albert Fort, líder de l'Orquestra Diversiones. Hola, Albert, bona tarda.
2: Molt bona i solellada tarda.
1: Quin dia més maco, eh? És... Ja, és per cert...
2: Sí, bueno...
1: Has posat els peus...
2: Aquests dies plou, no plou, surt el sol...
1: Sí, una mica d'allò. Tu, has provat algun dia que ha fet bon temps de posar ja els peus en remull a alguna de les platges de la Costa Brava?
2: Què va, tio, què va? Jo sóc un tio que fins al mes d'agost no es banya.
1: Sempre...
2: Quan estem allò a 60 graus, saps que ja no hi ha més remei? Som molt fredolec.
1: Escolta, recordo... Pot ser que no t'hagi vist mai moreno? Quedes, que no quedes moreno? Sempre
2: no,
1: et veig...
2: Sí? No, sí, morenet, sí.
1: Ah, vale,
2: sí,
1: vale, vale, vale, sí. Vale.
2: Sí, tinc un moreno paleta increïble, eh?
1: Saps per què et dic això? Ahir la Unió Europea, com cada any, reparteix banderes blaves, en aquest cas, no? I ens n'ha donat a la Costa Brava 27 les mateixes que l'any passat. I aprofito per demanar als oients quina és la millor platja per ells, i en aquest cas per tu, de la Costa Brava, aquella que dius, ostres, això sí que és un bé de Déu. Quina és la teva, Albert?
2: Home, a mi la platja per la que me la sento a prop i perquè és un espai que a vegades també em deixo caure, però no tant a l'estiu, sinó quan és tardor o així, és per reflexionar i per caminar, és la platja de Torre Valentina. Per
1: molt,
2: mi és
1: molt maca.
2: Una platja molt maca, a part també tenim la bandera blava perquè està tope adaptada amb gent que té dificultat amb la mobilitat i bueno, és una platja que el bo que té la platja de la Torre Valentina és que està molt a prop de la badia de Palamós, que hi ha com tota la infraestructura de platja amb dutxes, etc, però que després pots començar a agafar el camí de ronda i perdre't en alguna de les cales, doncs, de Torre Valentina, la cala de l'home, la cala de la dona i les Roques Planes, i vull dir que és un espai que, bueno, presumeixo del poble i convido tothom que la Torre Valentina o les platges i les cales al seu voltant, doncs molt recomanable.
1: Albert, ja saps que sóc malparit, això n'ets conscient, no?
2: Sí, fes cara de mitjo, però ets bona persona.
1: Molt bé. Escolta, ara que ens situaves a Torre Valentina, se m'ha encès la llumeta. Ja saps que a Palamós, jo visc a Palamós, han reformat el passeig, que té...

0: ha guanyat, ha quedat bonic, i bueno, té el seu encant ara, i el de Calonge i Sant Antoni i Torre Valentina, doncs també. Llavors jo crec que és un únic en diferents parts. Mira que m'estic intentant no mullar i quedar bé amb els de Palamós i amb els de Sant Antoni.
1: Cada vegada ets més polític. Escolta, deixem a banda això, que ja ho sé que és una pregunta delicada. A mi també m'agraden els dos. Escolta una cosa, Figueres, com va anar? I em sembla que aneu a Olot aquest cap de setmana.
0: Sí, ostres, vam tocar a Figueres, també vam tocar a Salrà.
1: Ah, sí.
0: I els dos van anar molt bé. A Figueres va cap a 3.500 persones, ens han dit, i que hi havia molt ambient, molt guai. La veritat és que va anar súper. I res, ara que cap de setmana a Olot.
1: A on?
0: A la plaça de Braus.
1: Ostres!
0: Fan una festa als Almogaves.
1: Jo sóc d'Olot, eh? I, ostres, sí. Fa molts anys que he anat a aquella plaça. M'agradaria veure't vestit de torero. Quedaries bé,
0: hòstia, eh? Hòstia, no. Tinc una foto de quan era petit, de torero. Jo te la posaré. Quan tenia 5 o 6 anys, vestit de torero. No sé, la meva mare en quin moment va pensar que era una bona idea. Però, bueno...
1: Està bé.
0: I, però el concert aquest d'Olot mola molt, perquè aquella plaça té molt de caliu i queda
1: maca.
0: Molt recollit tot.
1: Molt bé. Escolta... avui, la Carina, hem de posar?
0: Sí, perquè les fletxes de l'amor, arriba l'abril, arriba la felicitat, arriba l'amor, i també li vull dedicar, ara fliparàs a qui li vull dedicar.
1: A veure.
0: Li vull dedicar al meu gendre, perquè avui és el seu aniversari. La meva xicota té un nòvio rus, es diu Nikolai. I avui és el seu aniversari, mira, les fletxes de l'amor, que vagin pel gendre, que no el suporto gaire, però, bueno, sí que el suporto, perquè és bon nano, però clar, m'està agafant la meva princesa! I això no ho acabo de tolerar gaire, però
1: molt,
0: bueno...
1: Molt bé. I li tires una fletxa?
0: Li tiro una fletxa d'amor.
1: Molt bé.
0: Que es porti bé.
1: Molt bé. Albert, fins dimecres que ve, una abraçada.
0: Una abraçada, cuida't.
1: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Avui és dia de banderes blaves a les platges de la Costa Brava i l'Alt Maresme. Abans me n'he oblidat de dir, bé, que a l'Alt Maresme també hi ha banderes blaves. Gràcies, Josep Lluís Vidal, el director de Ràdio Marina, com ho ha recordat. Malgrat Pineda i Santa Susana, també tenen bandera blava. Bé, arran d'això, us demanem quina és la vostra platja preferida. Xevi de Cassà de la Selva, per mi la millor és Cala Estreta. No hi ha passeig marítim ni grans xiringuitos, i això és precisament el que m'agrada. Quan hi arribes després de caminar una mica, sembla que hi hagis descobert un racó secret. La Roser de Figueres diu, jo sempre acabo anant a Sant Martí d'Empúries. Pots combinar platja, passeig i una mica d'història, i això li dona un encant diferent. A més, l'aigua acostuma a ser molt neta i fredeta. Dani de Lloret, la cala que més m'agrada és Cala Boadella. Té aquell punt salvatge, però alhora és còmode per passar-hi el dia. Això sí, si vas tard a l'estiu, acabes aparcant gairebé la Jonquera. I acaba un Antoni de Palafolls. Diu, jo voto per Cala Fotadera, a Tossa. La primera vegada que hi vaig comptar els graons de baixada i gairebé em quedo sense aire abans del bany. Però realment val la pena. If

0: Dos quarts de sis de la tarda i un minut a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. Eren els YouTube amb el With or Without You. I després de la publi... She Drives Me Crazy, entre moltes altres coses que passaran. Entre elles, escoltarem a Dani Cortés, que ens explicarà altres notícies de Girona i l'Alt Maresme. Fins ara mateix.
1: De cap a cap.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
7: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
8: Una iniciativa de Vital Dent.
9: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
10: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
11: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
12: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos l'OnDrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
13: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
14: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
15: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: She drives me crazy, el tema de Fine Young Cannibals. Bona tarda, senyor Dani Cortés, com està vostè?
1: Bona tarda, molt bé, i tu?
0: Me l'hem agafat aquí amb els papers... Aquí, posa't els auriculars, ben maco, molt bé. I estàs a punt per la secció?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: De què va la secció, m'ho explica?
2: En aquesta secció, en l'edició des de Catalunya, diguem-ne, en l'edició des de Palafrugell, no l'edició des de Boston com les últimes dues setmanes.
0: Ah, perfecte.
2: Expliquem notícies que ens poden haver saltat del radar, tot i que algunes que són més del dia a dia, de les coses que passen a l'Almaresme i les comarques de Girona.
0: Doncs som-hi! Bé, avui ja sabeu que estem...
2: És que em sembla mentida que fa una setmana estigués mirant balenes a Boston. És que no m'ho puc creure.
0: I què vols dir? Que ara trobes un catxalot aquí al davant?
2: Ah, sí, això, exacte.
0: Mira que et foto...
2: No, el que vull dir és que he començat a treballar, vaig començar a treballar dilluns però, clar, i me n'he oblidat del tot de les vacances.
0: Perdona, trobo molt desafortunat la comparació de mirar balenes i ara de cop i volta que em veus a mi.
2: Sí.
0: Eh?
2: Tu ets un dofí, encara.
0: Un llobarro, no et fot?
2: Sí.
0: Escolta, doncs mira, deixem les balenes, i parlem de les banderes blaves. Aquesta tarda estem demanant als nostres oients. Per cert, una altra platja del Maresme que me n'oblidava, que és bandera blava. Calella!
2: Calella!
0: Aquell infart tan maco de Calella. Escolta...
2: Totes, no? Deuen ser...
0: Eh?
2: Tot, molt, n'hi ha moltes que són banderes blaves.
0: Sí, però no em facis de la llista.
2: Sí.
0: A la Costa Brava n'hi ha 27. A l'Almaresma ara, en aquests moments, no ho tinc controlat.
2: Mm-hmm.
0: Escolta una cosa, quina és la teva platja preferida? Tingui bandera blava, o vermella o verda? M'és igual.
2: Aigua Gelida.
0: Aigua Gelida, molt bé.
2: Sí.
0: I ara sí, repassem aquests distintius que anualment la Unió Europea atorga.
2: Mm-hmm.
0: Senyor Cortés, com vostè vulgui.
2: Doncs sí, a Catalunya en total de 101 platges amb bandera blava. A les comarques de Girona el reconeixement arriba a 27 platges i 9 ports. És una de les xifres més altes del litoral català. A l'Almaresme, per exemple, com deies, Calella, Malgrat, Pineda, Santa Susana també tenen aquest reconeixement, que reconeix la qualitat ambiental, la seguretat de les zones de bany, els serveis disponibles i la informació que reben els usuaris. També valora l'educació ambiental i la gestió dels espais. El nombre de platges distingides a Catalunya es manté igual que l'any passat, però hi ha un port més guardonat. El creixement arriba perquè un port del litoral central ha recuperat el distintiu. Per zones, Girona queda per davant de Barcelona, el Penedès, Tarragona, etc. I és un distintiu internacional que s'atorga a 47 països i per això la Generalitat defensa que és un reconeixement a la feina feta en la gestió del litoral. Hi ha ajuntaments, però, que ja directament es neguen a aparèixer en aquesta llista, eh? Saps el cas de Begú, per exemple?
0: Ah, sí, per què?
2: Perquè Begú ja fa uns anys que va decidir que no entrava en aquest joc.
0: Però per què?
2: Bueno, perquè segurament fan pagar, perquè et vinguin a reconèixer, a homologar, i ja van dir que no entraven.
0: No ho sabia.
2: Doncs sí, sí. Si fixes en la llista no apareix cap platja de Begú.
0: Està bé. Mm-hmm. Escolta, del mar anem a muntanya i, que bé, una cova de la Vall de Núria obliga a repensar com vivien les comunitats prehistòriques a l'alta muntanya. Què feien?
2: Doncs sí. Un equip de recerca ha documentat a la Vall de Núria una cova prehistòrica situada a 2.200 metres d'altitud. És la cova amb ocupacions humanes intenses situades a més altitud que es coneix ara per ara als Pirineus, a Calabs, a l'Alt Ripollès. És la cova 338. I s'ha convertit en un dels punts prehistòrics més importants del país perquè la recerca indica que la cova va ser ocupada diverses vegades entre els 5è mil·lenni abans de Crist, és a dir, 5.000 anys abans de Crist i 1.000 anys abans de Crist. Això vol dir que no era un espai que s'utilitzava de manera puntual, sinó de manera repetida. Fins ara, sovint s'havia interpretat l'alta muntanya com una zona marginal per les societats prehistòriques. Però ara aquest jaciment qüestiona aquesta idea, perquè les excavacions han trobat restes de foc, fragments de ceràmica, ossos d'animal i minerals verds rics en coure. Aquests materials indiquen que les persones que hi pujaven explotaven recursos minerals dins de la mateixa cova. També s'han localitzat dos penjolls, un amb una petxina marina i l'altre amb un dent d'os bru, que són... d'una petxina marina, a Caralps.
0: Sí, sí,
2: són objecte que apunten a pràctiques d'ornamentació personal que també podien tenir un valor simbòlic. Els investigadors interpreten la cova com un espai logístic, és a dir, un lloc al qual les comunitats tornaven de manera recurrent per fer activitats concretes.
0: El quarter general.
2: per exemple, a muntanya, a la casa de muntanya. L'excavació ha estat difícil, perquè l'accés només es pot fer a peu des de la vall de Núria.
0: On cremallera?
2: No s'hi pot arribar amb vehicles, sí, però en aquell moment no, cremallera...
0: No hi havia cremallera.
2: No hi era. Encara no l'havien posat. Ferrocarrils, no.
0: Molt bé.
2: Per tant, una nova mirada a la vida de l'alta muntanya durant la prehistòria.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Escolta, els Mossos, he vist a la premsa aquests dies, alerten d'un augment important descontrolat d'abocaments a les comarques de Girona. Gent que deixa neveres, rentadores al mig del bosc.
2: Sí, i això... I els Mossos ho relacionen amb l'augment de la regulació en la gestió dels residus. Ah. És a dir... lògicament, doncs, se'ns demana que separem més i millor, porta a porta, diferents tipus de contenidors, però hi ha gent que no li entra al cap i decideix abocar-ho allà on troben.
0: Sí, sí, sí.
2: Els agents detecten aquests abocaments, sobretot en zones boscoses apartades, però cada vegada també es troben més a prop de les ciutats. Els solars de polígons industrials, per exemple, s'han convertit en un dels punts habituals. Els residus més freqüents són restes de plantacions de marihuana, pneumàtics, fluids de tallers i materials de construcció. També apareixen trastos i runa que haurien d'anar a una deixalleria o un gestor autoritzat. Quan els Mossos troben un abocament, inspeccionen l'espai i busquen indicis per identificar el responsable o empresa o alguna persona relacionada amb els residus. Mossos i policies locals, eh? I li exigeixen, busquen qui ha sigut, i que retiri i que els porti allà on toca. En alguns casos, es tracta d'empreses que fan retirades de material, però que no estan donades d'alta. En altres casos, són empreses legals que eviten pagar el cost de la gestió dels residus. Recordem, totes aquestes coses han d'anar a la deixalleria, perquè per això cada municipi en té una i és útil.
0: Tinc un dubte. Com poden rastrejar a qui pertany o de qui era el residu que han llançat, que han abocat il·legalment?
2: Bueno... De vegades, bueno, hi ha maneres, es poden fer...
0: És que ara estic imaginant la policia, allò de les empremtes digitals i coses d'aquestes.
2: No crec que arribin a tant, però bueno, controls de paisà, etc.
0: Sí? Molt bé.
2: Suposo.
0: Escolta, deixem-ho aquí. Ja sé que tenies una notícia important, que la Setmana Santa i l'inici de la temporada ha fet baixar la taxa d'atur a les comarques de Girona, molt breument.
2: Sí, que ha baixat l'atur. 1.000 persones menys inscrites a les llistes d'ocupació a les comarques de Girona. Hi ha 26.800 persones a l'atur a casa nostra.
0: Molt bé.
2: Vinga.
0: Dani, que vagi bé, eh?
2: Vinga.
0: Fins la setmana que ve, que veuràs més balenes. Apa.
2: Molt bé.
0: Adéu.

0: Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Som

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: La Generalitat de Catalunya posarà en marxa aquest divendres una oficina d'atenció ciutadana mòbil a Lloret de Mar. El servei permetrà als veïns fer tràmits administratius sense desplaçar-se amb suport personalitzat. La unitat s'instal·larà al carrer Mestres i oferirà gestions com obtenir l'ITCAT mòbil, tramitar títols de família nombrosa o també consultar prestacions com la dependència. El servei es repetirà aproximadament un cop al mes i forma part d'un desplegament que arriba a 200 municipis d'arreu de Catalunya. Ha mort Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva des de l'abril del 2023 i figura destacada de la gestió sanitària al territori. Durant la seva etapa al capdavant de la corporació, Cunillera havia impulsat el Pla Estratègic 2024-2027 amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari al Maresme i la Selva. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació de consells de pacients i projectes per reforçar la participació ciutadana. La seva vinculació amb la institució venia de lluny, ja que anteriorment havia estat director assistencial de la corporació i havia ocupat altres responsabilitats al territori. I en clau general destaquem que la FAC ha alertat del dèficit de places públiques en un context en què sí existeix demanda. En un comunicat ha acusat el Departament d'Educació de planificar l'oferta de places d'esquena a les necessitats reals d'escolarització del territori. L'organització ha explicat que des de la publicació del mapa escolar i de l'oferta de places per al curs vinent ha atès un volum elevat d'incidències arreu del territori, especialment degut al tancament injustificat, diuen, de línies públiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous l'ambient serà més assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
2: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.

0: amb Joan Bosch.
1: De cap a les 7 de la tarda, són les 6 i 4 minuts, a Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital.
0: 972 313 702.
1: I de cap a la platja, quina és la millor platja per vosaltres? S'han otorgat les banderes blaves i volem saber quina és la vostra platja preferida. D'aquí uns moments anem a la capital de l'Alt Empordà amb en Carles Ayats, que ens parlarà d'activitats i també d'històries amagades de cançons de grans èxits dels 80 i 90.

0: Dos minuts, un quart de set, anem cap a Figueres. Som-hi, va. A Figueres hi ha...
1: Carles Ayats.
0: Hola, Carles. Carles, ara no el tenim. Mare meva. De vegades tenim problemes amb el... amb la connexió. Em sents, Carles? Carles, no et sento. No et sento, no et sento, no et sento. No sé què passa, però no et sento. Bé, posem una cançoneta i a veure si podem recuperar... Carles, em sents ara? No el sento. Posem una cançoneta i anem a recuperar amb en Carles perquè ens expliqui històries amagades de grans èxits dels 80 i 90.

0: Va, ara sí, hem recuperat, em sembla, el so en Figueres. Carles, em sents bé ara?
1: Sí, no li puc donar la culpa a la calamarsada que fa una estona ha caigut a Figueres, tampoc a la pluja, ni a la tempesta, ni als trons. Això que estem connectats alàmbricament, però no hi ha hagut manera, eh? No he tingut l'oportunitat d'escoltar-nos fins ara.
0: Saps què farien els Jacksons? Li fotrien la culpa al Boogie. Per tant, digue-li que el Boogie és el que... el d'allò i ja està. Escolta, Carles, anem per feina. Activitats culturals, coses que ens vulguis recomanar de l'Alt Empordà, primer de tot.
1: Mira, doncs el gran protagonista d'aquest cap de setmana a l'Empordà serà a l'Escala, amb la 30a edició del Triumvirat Mediterrani, que convertirà Empúries, la platja i la Mar de Manassa en un gran escenari grec-romà. Hi haurà portes obertes al conjunt arqueològic, tallers, jocs romans, recreacions històriques, un mercat, un campament militar, gladiadors, un sopar, espectacles de foc, etc. I a la banda més cultural, doncs, s'obrirà el primer simposi aquest divendres internacional de la Ruta dels Fuseus, a més d'una exposició que recorda aquests 30 anys. A Mollet de Peralada també destaca el dissabte la Fira de la Transhumància, que a més de les habituals Fira d'Artesania, Animació i de més, hi haurà passejades amb burrotrec, que crec que ja diu prou.
0: Burrotrec!
1: Sí, seran passejades amb burro. I, a més, també hi haurà una xerrada sobre la convivència de la ramaderia amb el llop i es presentarà el llibre Esquelles d'en Jordi Nierga. De llibres també n'hi ha a Figueres d'aquí al cap de setmana. A les Escaules se celebra la Fira del Saúc, hi ha concerts a l'Armentera, Cadaqués i Vilajuïga, teatre a la Jonquera. Bé, com veieu, arreu de l'Alt Empordà teniu un cap de setmana farcit d'activitats per descobrir el territori i viure aquesta comarca carrer a carrer, plaça a plaça.
0: Encara teniu ressaca de les fires de la Santa Creu o què?
1: Sí, estem contents de com han anat, malgrat que jo em va preocupar molt, que l'altre dia vaig dir que no plouria i el dijous van començar a caure quatre gotes. La veritat és que ha anat molt bé, totes les activitats han estat molt lluïdes, les activitats del carrer espectaculars, els carrers a vessar de gent, i això sempre fa goig per una ciutat com Figueres.
0: Va, anem per la música. Carles, crec que avui tornes amb una cançó molt dels 80. Ai, que et perdem.
1: I tant, mira, portem molt de John, que a més, per cert, he vist la pel·lícula i que s'ha de veure, malgrat el que diguin els crítics, i a més, sabeu que en tindrem una segona part on sembla que aquí sí que entrarem una mica més en la qüestió. Però bé, deixem en Jackson de costat i avui no ens mourem, però, massa lluny d'aquesta reialesa, perquè aquesta vegada parlarem d'una princesa de veritat.
0: Una princesa, però de Disney, musicalment parlant, de debò, d'on la treus?
1: Mira, musicalment, televisivament i mediàticament. Perquè avui viatjarem fins a 1986, anirem ni més ni menys que al Principat de Mònaco, i allà ens trobarem amb l'Estefania. I aquell huracà pop que es deia Huragan, que aquí també va ser coneguda com Irresistible.
0: Me'n recordo d'un programa de televisió espanyola, em sembla que era amb en Pedro Ruiz, que va anar a cantar-hi. La princesa cantant. Això és típicament dels 80, sí senyor.
1: Sí, sí, i la cosa podia haver quedat com una excentricitat de princesa, però no. Va ser un èxit enorme. A França va arribar al número 1 i allà hi va aguantar durant 10 setmanes consecutives.
0: 10 setmanes, perquè la cançó és dolenta de collons, eh?
1: Sí, sí, però té aquelles coses que fan els èxits. Sintetitzadors, una tornada enganxosa, un videoclip potent i una protagonista que ja venia amb una història pública fortíssima. Recordem que l'Estefania és la filla petita de Rainier i de Grace Kelly, però no encaixava massa amb la imatge que tenia la família i sobretot que teníem tots nosaltres del paper de princesa.
0: I tant, era més rebel, portava, vaja, la rebel de la família, dels Grimaldi.
1: No, i tant, mira, venia del món de la moda, havia fet pràctiques a Dior, havia dissenyat banyadors i tenia una imatge molt moderna, fins i tot et diria una mica andrògina, no? Quan apareix a Huracán no sembla precisament una princesa jugant a cantar, sembla una estrella pop feta a mida per la televisió musical europea d'aquells dies.
0: I la

0: La cançó estava pensada per ella?
1: No, mira, la cançó estava pensada per la Jeanne Mas, que és una de les grans estrelles franceses del 80, però ella la va deixar passar.
0: I acaba en mans de Stefanie.
1: I la jugada surt rodona. Mira, la música és d'un italià, un compositor italià que era molt important en aquell moment, que es diu Romano Musarma, i la lletra és d'una francesa que porta de nom Marie Linéor.
0: La lletra, vaja, tampoc és gens complicada, eh?
1: No, i aquí hi ha l'altra part de la gràcia. No explica una gran història, explica només una sensació, algú que viu la mort com una tempesta que entra de cop i ho desordena tot, bé, com un huracà, com diu el títol.
0: Però amb ella cantant-ho tot plegat encara va tenir més impacte, això.
1: Home, clar, que això ho digui una princesa de Mònaco fent una cançó que és una mica sensual, amb un videoclip on hi ha mirades creuades, persecucions, una imatge que trencava amb el paper que se li podia suposar, doncs lògicament això va ajudar a l'èxit.
0: Me'n recordo molt del videoclip, eh?
1: Sí, tenia una idea molt bona, si la recordes, en què es veu Stefanie perseguint un personatge misteriós, un home amb barret, i al final es descobreix que aquell personatge és com una versió masculina d'ella mateixa. És un lloc, un joc d'identitat una mica molt dels 80, però que vist avui encara té un punt de modern.
0: Parlaves que França va ser un número 1, però i a l'estat espanyol com va funcionar la cançó?
1: Bé, aquí també va funcionar, però recordem que ho va fer amb la versió anglesa, que es deia Irresistible. Sí. Va sonar molt aquell estiu del 86, però la dada curiosa és que la cançó de Stefanie que va triomfar aquí, precisament als 40, no va ser aquesta, sinó el segon single, One Love to Give, que ja va sortir al gener del 87.
0: O sigui que aquí també va deixar una petjada.
1: Sí, i Europa encara més. A França, ja ho hem dit, va ser un fenomen. A Alemanya, la versió anglesa va arribar al número 2. Al Regne Unit, en canvi, pràcticament no va funcionar. És un cas molt clar d'aquell hit europeu que no hi ha manera que entri en el mercat britànic.
0: I després d'això, va continuar cantant la Stefanie?
1: Sí, però ja pots imaginar-t'ho, no? Res com aquell impacte.
0: Quin camí va agafar després?
1: Bé, si avui consultem una mica l'agenda de la Casa Reial, veiem que està molt més vinculada a les causes socials, especialment la lluita contra la sida i altres accions similars, però en aquell 86 va ser el seu gran moment pop.
0: Molt bé, doncs aquí tenim Stefanie. Gràcies, Carles. Fins la setmana que ve, eh?
1: A vosaltres. Ens escoltem. Salut.

0: Una vida meravellosa, Wonderful Life, és Black. Són 6:45 de la tarda i 4 minuts. A Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. I què vindrà després de la publicitat? Doncs això. Au, va, us esperem. Tornem d'aquí 4 minuts.
1: De cap a cap. Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: Necessites equipar-te per treballar o revisar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs tot el que necessites. Equips de protecció individual, vestuari laboral amb serigrafia i brodat. Tenim un servei per la revisió dels teus equips de treballs en alçada. Els nostres tècnics en prevenció t'assessoraran sobre els productes que més adequin al teu lloc de treball. No dubtis en consultar-nos. Pressupostos sense compromís. Test Laboral. Especialistes en seguretat des de 1993. Ens trobaràs al polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Més informació al 93 313 8100 i a testlaboral.com.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
6: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
7: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: Esmeralda.
1: I de mare.
0: Ave Maria Puríssima.
1: Ai, sense pecat vau fer ser concebuda, diuen. Vos han fet creure tota la vida, però jo no m'ho crec, això del sense pecat, eh?
0: Veig que estàs cansada avui, Esmeralda.
1: Home, doncs mira, vols que t'ho digui, són 3:15, jo sóc aixecada des de les 6 del matí, saps? He fet una mica de becaina després de les notícies i abans de la novel·la, però... Home, una té l'edat que té, eh?
0: Molt bé. Ha acabat bé la novel·la avui o què?
1: Ah, saps, una merda, és un passarratos, home. Això no serveix per res. Però bueno, la tens allà i mira, saps per què me serveix a mi per dormir.
0: Ben fet. Va molt bé, això, eh? El rum-rum de la...
1: Ja veus, ja pots preguntar que sí.
0: La televisió, Esmeralda, és el millor somnífer. Va de conya, eh?
1: Bueno, mira, jo me la poso i m'adormut. Les coses com siguin. Com a màxim, les notícies al vespre, les notícies al migdia, i el resto ja dono per perdut, perquè ja sé que m'adormiré.
0: Està bé. Escolta, Esmeralda, avui estem parlant de platges blaves. Saps què són les banderes blaves?
1: Sí, ja us he sentit. Bueno, això de les banderes blaves és això que diu que la platja és neta, no?
0: Sí, ben neta i polida, ben, com una patena, neta com una patena.

0: Marxem ja. Demà tornem, però a partir de les 4 de la tarda.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Com sempre, des de Ràdio Marina 100.3, 96.2, Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. Un plaer acompanyar-vos. Us deixo amb Roxette.

0: A Milan Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milan Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un total de 255 joves ucraïnesos passen aquests dies unes vacances a Lloret de Mar dins del projecte Vacances per la Pau, impulsat per Sor Lucía Caram. Són adolescents afectats per la guerra que durant 10 dies participen en activitats culturals i lúdiques arreu de Catalunya. Aquest dimarts han estat rebuts al Palau de la Generalitat, on el president Salvador Illa els ha traslladat el suport del país i els ha animat a mantenir l'esperança. El programa inclou visites a diversos punts d'interès i forma part d'una iniciativa solidària que aquest any arriba a la tercera edició. Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular. Els implicats han estat traslladats a la comissaria de Mataró, mentre que la Guàrdia Civil investiga el responsable de l'empresa per un presumpte delicte contra la propietat industrial. L'actuació ha comptat amb la participació de policia local, policia nacional, també la Guàrdia Civil i Inspecció de Treball. I en clau general, destacem que el govern espanyol ha autoritzat que el vaixell afectat per un brot d'antivirus faci escala a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i de la Unió Europea. L'embarcació es troba actualment a Cap Verd i es preveu que arribi en uns 3 dies. Abans s'evacuaran els passatgers afectats pel brot. El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està analitzant ara la situació per determinar quines persones necessiten atenció urgent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, nuvolades que aniran creixent al llarg del dia i que poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes se situen entre els 20 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular.
2: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per ells i elles.
3: Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar.
5: No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les perquè creus que has tingut una idea genial? Doncs mira,
6: a mi el que m'ha passat és que he tingut la sensació de dir he tingut la idea de la meva vida i després no me'n recordo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
2: La Masia Tordera.
3: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628-42-64-49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
6: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
7: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
6: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
7: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
6: Sort que t'ho gestionen tot.
7: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
8: Sils es torna a vestir de primavera amb una nova edició de Tocs de Flor. A Ràdio Marina t'ho volem explicar. El dissabte 16 de maig anirem a Sils, des d'on farem una programació especial en directe per parlar amb alguns dels protagonistes d'aquesta festa. Dissabte 16 de maig, de 10 del matí a 1 del migdia, programació especial en directe des de Tocs de Flor, de Sils, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Sils.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
4: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: cares, o què és?
1: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei Service Care...
2: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
1: Tu també.
2: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Planada, Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o truca al 673-137-137.
3: Va, vinga, selfie.
4: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
5: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
3: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
6: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
7: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
8: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
9: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
10: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
9: passatgers. Moltes coses.
11: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
12: Ens han marcat el...
13: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
14: Aquesta setmana ens centrem amb les veus...
10: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
15: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
16: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
17: La dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
18: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
19: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
20: ¡Vete a tomar por culo!
21: Pues encantada de conocerte.
16: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
9: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Plana s'impulsa aquest dissabte la jornada Fora de Joc per combatre l'assetjament juvenil. La iniciativa organitzada pel Departament de Joventut a través de l'Espai Joveneu 4 vol sensibilitzar i actuar davant el bullying, coincidint amb la commemoració recent del Dia Internacional contra aquesta problemàtica. La proposta inclou un col·loqui amb testimonis i professionals on participaran joves que han patit assetjament, també les famílies i entitats de suport, així com una orientadora educativa del municipi. Durant la tarda s'habilitarà un punt d'informació amb recursos per a joves i famílies i es farà un mural col·lectiu com a eina d'expressió i denúncia. A més, la jornada es completarà amb música en directe amb el concert No Estamos Solos. Les activitats es faran a la plaça dels Països Catalans amb alternativa a l'interior en cas de pluja. Riudarenes acollirà el 16 de maig la quarta edició del Festinat, un festival dedicat a la natura que posarà el focus en les espècies amenaçades a Catalunya. La jornada, que es farà a Camp Moragues coincidint amb el Dia Mundial de les Espècies en Perill d'Extinció, reunirà prop de 500 participants i més de 35 entitats ambientals. El programa inclou més de 50 activitats com tallers, sortides de camp, xerrades i també propostes de ciència ciutadana. També s'han previst dues taules rodones sobre els nous models de conservació i la convivència amb el llop. Enguany el festival incorpora activitats a l'estany de Sils i tancarà amb una proposta musical i familiar. I en clau general destaquem que Catalunya manté 101 platges amb bandera blava aquest 2026 i suma un total de 24 ports distingits, un més que l'any passat. Un reconeixement que premia la qualitat ambiental, la seguretat i també els serveis. Entre les platges guardonades hi ha diverses del litoral de la Selva i el Maresme, com les de Tossa, Blanes, Lloret, Malgrat, Pineda i Calella. A més, enguany s'han reconegut per primera vegada 15 centres d'educació ambiental amb el distintiu Centre Blau. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres, inestabilitat meteorològica amb nuvolades que van creixent al llarg del dia i que poden deixar alguns ruixats. Les temperatures màximes entre els 20 i els 21 graus. Demà dijous l'ambient serà més assolellat. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Operatiu policial aquest dimarts al matí a Malgrat de Mar en una empresa del polígon de Can Patalina. 5 persones han estat identificades per trobar-se en situació administrativa irregular.
2: Doncs aquest programa que oferim és l'acompanyament psicològic al cuidador i cuidadora en qualsevol etapa de la malaltia del seu familiar. És a dir, des d'una etapa més inicial o prediagnòstic, que li diem, fins a les etapes de la malaltia més avançada. L'objectiu inicial és donar eines i estratègies en cada una d'aquestes etapes en els cuidadors, que sovint es troben en situacions molt complexes i desconegudes per ells i elles.
3: Trampes per salvar les abelles. Els apicultors s'afanyen a posar paranys per captar la vespa asiàtica i denuncien que el pla del govern per combatre-la és insuficient.
4: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar-se? Només espero que això hagi estat una mala coincidència que s'ha donat just en un moment en què els mitjans no tenen massa més notícies per abordar.
5: No t'ha passat mai això de que has somiat amb coses i a l'endemà doncs, intentes desenvolupar-les perquè creus que has tingut una idea genial? Doncs mira,
6: és per... A mi el que m'ha passat és que he tingut la sensació de dir he tingut la idea de la meva vida i després no me'n recordo.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
7: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
8: Entrades a antrapolis.com.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
10: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
11: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
12: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
13: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
3: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
4: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
3: Genial. I TAC també, oi?
4: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
3: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
4: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a

0: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a JS carnissers.com.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Generalitat de Catalunya posarà en marxa aquest divendres una oficina d'atenció ciutadana mòbil a Lloret de Mar. El servei permetrà als veïns fer tràmits administratius sense desplaçar-se amb suport personalitzat. La unitat s'instal·larà al carrer Mestres i oferirà gestions com obtenir l'ITCAT mòbil, tramitar títols de família nombrosa o també consultar prestacions com la dependència. El servei es repetirà aproximadament un cop al mes i forma part d'un desplegament que arriba a 200 municipis d'arreu de Catalunya. Ha mort Ramon Cunillera, gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva des de l'abril del 2023 i figura destacada de la gestió sanitària al territori. Durant la seva etapa al capdavant de la corporació, Cunillera havia impulsat el Pla Estratègic 2024-2027 amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari al Maresme i la Selva. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació de consells de pacients i projectes per reforçar la participació ciutadana. La seva vinculació amb la institució venia de lluny, ja que anteriorment havia estat director assistencial de la corporació i havia ocupat altres responsabilitats al territori. I en clau general destaquem que la FAC ha alertat del dèficit de places públiques en un context en què sí existeix demanda. En un comunicat ha acusat el Departament d'Educació de planificar l'oferta de places d'esquena a les necessitats reals d'escolarització del territori. L'organització ha explicat que des de la publicació del mapa escolar i de l'oferta de places per al curs vinent ha atès un volum elevat d'incidències arreu del territori, especialment degut al tancament injustificat, diuen, de línies públiques. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous l'ambient serà més assolellat en general, amb temperatures màximes que assoliran els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: que vull és cantar-te una cançó.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

4-0. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre 0, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Són les 10.

Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: És la una.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina.
0: Ràdio Marina.
1: És la una.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.